Bona, som en Pau de Romer, això és el nostre nou single Sorra i Caliu i esperem que vos agradi molt i vos acompanyi aquests dies de tanta calor. Una ferrada forta!

Hola a tothom, benvingudes, benvinguts a un nou Maquetes, Ràdio Far, el teu podcast de música guapa menorquina, avui amb un vell conegut, amb un habitual, diguéssim, amb Miquel Plana, amb el seu nou projecte Fènix. Tenim una xarra amb ell avui bastant divertida, i va dur els seus nous companys de grup, en Joe Vinent, en Larry i en Situs, i estan, bueno, han passat una estona xerrant amb ells d'aquest nou projecte, de les ganes que tenen de tornar a tornar en directe, que no han fet un concert i ja tenim ganes de més. I res, aquí està la nostra xarra amb en Miquel i els seus companys. Espero que us agradi. A xalar!

0: Benvinguts, Fènix, grup de moda de l'O. Benvinguts a Maquetes una altra vegada. Miquel ja és un... ja el tenim quasi assalariat aquí a Radio Far, que ve cada temporada. Però Miquel, presenta-me... Miquel, hola, com va?
1: Hola, bon què? Bon capvespre.
0: Bon capvespre, bon dia, bona nit, bon capvespre, segons quan t'escoltin, perquè això poden escoltar com vulguin. Presenta-me'ls en aquests joves que han vingut amb tu a Radio Far avui.
1: Bàsicament... Els Fènix som un grup de jovenets de l'O, que ens agrada molt la música. És com una malaltia que tenim, saps? Això del rock and roll. I per això ens manté joves fins al dia d'avui.
0: Qui presenta mals per avui?
1: A tots.
0: Bueno, clar, a mi, si heu vingut tots...
1: Començaré per l'esquerra, que m'agrada més que la dreta. L'esquerra tenim en Larry del Campo, baixista.
2: Bravo!
1: Ha estat en grupos, bé, que ho digui ell, ja estic fart, no se n'en recorda, ha fet gospel també, o fa gospel, és un tot terreno, no? A mi izquierda també, no riguis perquè no n'hi ha per riure, és un molt bon guitarrista, vam ser companys amb grups fa una estona, en Situs Cànoves, guitarra elèctrica, 6 cordes.
0: 6 cordes, eh?
1: 6 cordes. Més...
3: Bones tardes.
1: Jo ja està, no? Jo
0: ja
1: no
0: cal tu ja fa, ja tornes amb aquí ets.
4: Tu ets impresentable.
1: Tu tampoc.
0: Jo tampoc.
1: Ja ho saben
0: qui ets. També.
1: I a la meva dreta, que també hem compartit banda amb ell, un senyor que toca la bateria. Josep Jou Vinent.
0: Bueno, Fènix, aquest grup que s'acaba d'estrenar a ses ondes amb un primer tema que acaben d'escoltar, que es diu Sorpresa, i està una sorpresa molt agradable, no és una sorpresa d'aquelles dolentes que et diuen, ai, tiene dolor de tal, vull dir que és una sorpresa.
1: No sé quins són.
0: I res, explica-me com sorgeix aquest projecte, quan sorgeix, com qui és qui arma so, qui comença, estan tots en plan tu, xerra tu, que no sigui.
3: Bueno, vam.
0: Sí, que bona pot ser.
3: Vam coincidir en Jou, en Miquel i jo els darrers anys de Puretones.
0: Correcte.
3: D'acord? I pues, després d'Espanmós pues, va sortir el tema abans si seguíem o no seguíem o si començava en algú nou o...
0: Quin any era, més o menys, te recordes?
3: En deu fer dos, màxim.
0: Vale.
3: Per aquí damunt, dos anys.
1: Finals de 22.
3: Uh-huh. I, pues, van decidir seguir, o bé, seguir, començar un grup nou, i van contactar amb ell, que també havia coincidit amb en Jou, tocant bastant de grups, i en jo també. Van,
0: sí, no?
3: Van començar en aquest món, entre comilles, tocant amb ell.
1: I a més, perdó que t'interrompeixi un moment, quan vam dir, hem de menester un baixista, no? Quin baixista? Cada un tenia que dir el nom d'un baixista preferit per entrar a la banda. I tots tres vam dir...
0: Mira.
1: Sí, no hi va haver discussió.
4: Hi va haver unanimitat.
3: I res, això. Més o menys això va ser el principi.
0: Vau començar...
4: Tu a més és història, diguem.
0: Ah? Tu a més és història. Sí. Vau començar a fer temes junts, però sí que havíeu coincidit... Com és el grup? Algun grup que teníeu vosaltres dos, no me'n record. En Jou i en Larry, almenys, no...
5: Sí, nosaltres havíem coincidit a Pinot Planet, fa molt d'any.
0: Pinot Planet, aquests vos hauria de pillar qualque dia.
5: Amb orquestra, també.
4: Amb orquestra Eclipse.
5: Sí.
0: Eclipse, estàveu junts, també? Sí, vale, sou vells.
4: Les meves primeres passes en...
5: Sí, després havíem fet qualque estiu, i jo venia a fer qualque substitució d'estiu.
4: Exacte, no? Té el sí que venies. Sí.
0: Vale.
4: Xavi, Ana Maria i en Pere. Sí. Ja mos coneixem. Ja.
0: Sí, va, sou veus coneguts tots. Començau a fer temes i començau... Clar, jo me'n recordo sentir que havíeu muntat coses i que vinga a ensenyar, que vinga a fer temes, perquè el que volíeu fer era no començar fent versions, com comença tothom, sinó començar fent temes propis, no?
1: La primera idea era... Volíem fer un grup de tribut a Mecano. Però ells van trobar que jo no donava la talla.
0: Bé, te podies posar...
1: A cantar com aquella...
0: Els catxarros, aquest.

0: Vam, li faltes, no tinc qualcuna, la meva dona. I al final, vist que no podia ser aquesta via de fer un tribut a Mecano, doncs vam decidir fer temes nostres.
1: Temes vostres amb quin rotllo, vull dir, quin estil musical diríeu que... o quines influències?
0: Que t'ho expliquin ells perquè fem de tot.
2: La veritat és que tenim... el punt en comú suposo que és el rock, no?
1: Sí,
2: tenim,
1: sí, està clar.
2: Tenim clar, això. De vegades escolten, Miquel escolta un poc més de rock més clàssic, un poc més antic.
1: Ja està.
0: Antic, diu, saps? Antic,
2: en Juanjo pues, escolta de tot, evidentment.
3: Jo no volen escoltar la música que jo escolto.
1: Esto què és? Quina música escoltes? Tan rara que no va.
4: És més d'indi.
2: I en Joe i jo, pues, bueno, ens atracàvem un poquet més, un pot de heavy metal, vale. Rock
0: més clàssic. Jo som antigós, llavors som els més vells de tots amb moltíssima diferència. I llavors jo m'he quedat penjat a finals dels 60, 70, principis dels 80.
1: S'època.
0: A mi dona'm Jimi Hendrix o Frank Zappa abans que l'oreja de Van Gogh, per exemple.
1: Home, sí, també seria. Bueno, un estil, en general, pues, més... Bueno, ja he escoltat un tema només, el tema que vau penjar, jo diria de gravar avui, però no fa ni una setmana que vau penjar el tema aquest a Spotify, no? Quan va ser que ho vaig escoltar, jo?
3: Jo vaig penjar, el vam penjar dijous.
1: Dijous,
3: i crec que va sortir divendres o dissabte.
1: Divendres? Vale, sí, però ja deveu tenir 700 milions de reproduccions, supos, ofertes de discogràfiques, supos que sí, no?
0: Sí, vale, sí, no t'equivoques.
1: No, està molt xulo. Més bàsic, més, vull dir, els puretones, al final era un... No diré recarregat, però era un grup que tenia molta... La música s'havia complicat bastant, s'havia fet molt, pues molt de reggae, moltes guitarres i tal, i ara vaig com molt més bàsic, molt més tornar un poc a llevar brossa i fer un poc més...
0: La veritat, jo personalment no ho sé, perquè jo no m'agrada mirar enrere, jo... l'època de puretones va ser genial per jo.
1: Ah, sí, clar que
0: però,
1: sí.
0: Però... Año Nuevo, Vida Nueva, saps què vull dir? Partim de zero i no me'n recordo res, ni ganes de recordar res del que he fet amb tota la meva punyetera vida. No, personalment. Jo he tingut la sort de trobar uns tios pues, que com a compositors són molt bons. L'únic hàndicap que tenen, l'únic que tenen que se'ls podria tirar encara, és que totes les lletres les tinc que fer jo. I estic fart d'això, no sé què dir. Però són uns músics excepcionals i els temes són... No sé si està bé o no que ho digui, són molt bons.
1: Sí, sí. Bueno, és l'únic que escoltar, perdona, Larry, digues.
3: No, jo el que deia és que en la formació que tenim, la formació és bàsica, vull dir...
1: Sí, és un trio.
3: 10 baix, bateria i guitarra i...
0: Això que em donin vent.
3: Bueno. I harmònica.
0: Ah, sí, i pandereta.
1: I pandereta. Com a petita percussió, t'agrada dir.
3: És un poc obligat. És fer música bàsica i no complica molt massa sa... No complica molt massa sa vida. Això.
1: Rock and roll senzillat, sí. Sense més coses.
0: No, tampoc és això. Tampoc són tres acords i ja està, eh?
1: No, però bueno, vull dir que...
0: Això de sense més cosa, no.
1: Bueno, vale, ok. Vale, 4 o 5 acords, tampoc te'n passis, eh?
2: Jo volia dir una cosa, vull dir, tu quan graves pots gravar pues, mil coses, mil guitarres, mil veus, mil el que vulguis, però després de tenir un pot de sentit en directe,
1: efectivament, ho puguis reproduir. Efectivament, sí, que després es complica les coses.
2: M'entendo?
1: Sí. On tu has gravat aquests temes, per cert? A casa, supos?
2: Sí.
0: Aquests temes tenim un amic, en Larry Sánchez, que no té res a veure ni amb ell, que és Larry, ni amb tu.
1: Ni en Jacques Sánchez. Sánchez.
0: No té res a veure. Aquest amic, casualment, va estar a Menorca, tenia un equip de bolsillo d'aquests, saps?, de butxaca, una coseta mínima, i ho van gravar així.
1: Saps mentit? És que no sé si es queden jo, hòstia.
4: No. Això tocaves d'inventar.
1: És que no sé quantos bueno, queden jo, Miquel.
0: Havia quedat la risa, xef.
3: La risatge és el meu pseudònim.
0: Ah, doncs ho va gravar ell. Va gravar ell.
1: A casa, no? Vau fent això? O com?
3: Bueno, a casa no.
1: A casa local?
3: El que és local.
1: Vale.
3: I amb un amic nostre, amb Miquel Pons, de l'O.
1: Vale.
3: Qui sempre ha estat involucrat en coses de gravar, experimentar i sobes, de ben dir que no mos faries el favor i mos va dir tot d'una, no.
1: I després van a fer una cervesa.
3: El van convèncer i mos va ajudar i ha estat qui ha tret així com està ara ho ha tret ell. Nosaltres vam fer dies gravant i tal, veus, bateria, guitarres i tot això, i després ho van...
0: Baix també.
3: Baix també.
4: Bueno, sí, se pot dir que ho ha gravat ell. Vull dir,
3: sí, ho ha gravat ell.
4: Ho
3: ha fet tot ell.
1: Vale, vale. No,
3: estem quan, molt agraïts, un beso. Sí.
1: Quan tu graves a Cateva, el complicat és dir, ara ja està acabat això, perquè sempre pots dir, mano, ja tornaré demà cap vespre i gravaré altres màgiques que no m'ha de fer, no m'acaba de fer, avui provar unes veus més aquí, i és el que acaba passant, no?
3: De fet, mos passaves les cançons i mos deia, l'Ots, això que trobau, i nosaltres obrien els ulls, s'ho escoltava, i deien no sé, tu què trobes?
1: Sí, tio. Sí. Vale, quant de temes teniu gravats més o menys fins ara, a part d'aquest que heu tret? Teniu 4?
3: Aquest 4.
1: Vale. Vale, sí, que és qui, bueno, és qui hem vist per aquí, no t'hi emprendrà, que m'he guardat, però ja he escoltat les
3: episodes. De fet, m'ho ha dit que no m'ho gravarà cap més, eh?
1: Ah, bueno, bé. Ho ha tingut bé.
3: Li ha suposat un esforç tremendo i no... Bueno. Ja, mos veurem d'apanyar nosaltres.
1: I també heu fet una actuació en directe fins ara o com és això? Us venirà un poc, teniu un caché astronòmic o què passa? Conta'm un poc sobre aquesta actuació, que va ser a Bont i quant i...
4: Bueno, van debutar fa pràcticament un any. Uh-huh. Van anar a la sala CC3 de l'O.
1: A CC3.
4: I, bueno, estem molt contents perquè van tenir bona resposta la gent. Imagino que hi havia una mica d'interès, no?, per, bueno, aquesta banda de l'O, així nova, sí, temes propis.
1: No sé on era jo que no vaig poder venir, però sí que...
4: I ho celebram, que, bueno, que la gent demostrés aquest interès per sobretot això. Jo des d'aquí vull reivindicar la música un poc pròpia, no? que és aquesta faceta que molts artistes ja tenen mig perduda o abandonada. També tenim a tu, Pedro, que tens un projecte superinteressant teu. Sí, però vull dir que no ho hem de perdre, que és una...
0: Però tu saps, Pedro, que tant aquí a Menorca com el resto de l'estado, si fas temes propis ho tens molt més difícil que el resto de mortals que fan música. Sí, sí. Per exemple, aquí a Menorca, si ets un cantautor o ets un duo, un trio ja no sé què dir-te, surt massa car. Llavors, que contractin un grup que faci temes seus és bastant complicat.
1: Sí, sí, sí.
0: Nosaltres,
1: sí,
0: pues, nedam contracorrent perquè és l'únic que ens interessa fer. En el fons, el que volem és ser famosos, eh?
1: Però... Rics, sobretot. No? Rics i famosos.
0: Famosos
1: al final.
2: Som ajunt.
0: Com us encalcin ses al·lotes pel carrer, aquestes coses.
3: Crec que ho aconseguirem antes amb una primitiva, però...
1: Seu està.
0: Però si fas temes propis, tu saps,
1: està complicat sempre i no hi ha una escena de grupos com fa, no sé, jo recordo sempre l'època de Power Trip, de quan va sortir Leon Manso, que estava als Puretones amb el primer disc o Ostro, quan hi havia Ciscos Moix, que era una poqueta que, bueno, que portava a veure uns als altres, almenys eren 20 persones, hi havia un poquet de caliu, i això va haver un poquet, vull dir, amb Music Box, per exemple, que xerràvem amb en Joe, sí que s'ha creat una mica d'escena allà, de grupos més, potser més punkis que hi ha allà, que hi ha aquest xaval de Loca, no me'n recordo el nom, aquesta gent que té, i allà, bueno, t'agradarà més o no, t'agradarà menys, que jo no és el que més m'agrada del món, però també m'agrada veure una laboradora qualque vegada, i hòstia, doncs hi ha un rotllot allà de grupos punk, que està bastant bé.
0: Qualque grup blusero també hi ha.
1: Sí, el rotllo de Salta i vaig estar també en concert de grupos bluseros allà, que hi ha un poquet en Nacho i tal, les Foxy, sí. Bueno, jo què sé, és qüestió de fer, i que la gent que us agrada la música en directe, i és rock i tal, però ja no sortim tant, vull dir, jo és primer, no? Vull dir, antes, quan teníem 20 anys menys o 10 anys menys, fins i tot, pues fa més ganes anar a veure què fan a CC3, a veure què fan a Sacalarre o a Jazzba, i ara ja pues mos fa més vessa, perquè si ja de cap vespre estem cansats de...
0: Jo fa 20 anys em feia un poc de vessa.
1: Ja, però tot és incombustible, no? Bueno, a veure si a poc a poc també avui dia pues, hi ha els grups com Parlat, com Dàlia, com Ses Vistes de Mongofa, que potser tampoc són l'estil que mos flipi a nosaltres, perquè no és superguitarrero, però bueno, fan coses xules i estan fent cosetes. És diferent, és tot super, super diferent, però bueno.
0: El Neumann s'ha gravat un disco.
1: Estem tots esperant a veure què passa. Sí, m'ha dit que potser me passa una còpia adelantada, ja quedarà en Miquel a fer una birra i l'escoltam, bueno, quedat tot. tots. Però sí, sí, sí, anem evolucionant. Un concert, molt bé, vau rebentar la CCT, vau tocar aquests quatre temes així tres vegades o quatre per fer una hora i mitja o com va anar?
0: No, no,
1: més
0: no, fer, no vam repetir.
1: Vau fer solo la bateria molt llarg i...
0: No vam repetir un punyetero tema, no. Vam tocar, me penso que van ser 19 temes.
1: 19 temes teniu fets?
0: No, en tenim més.
4: No, en tenim 20.
1: Me cago en Déu, perdó.
4: En tenim dos.
0: O 17, en teníem.
4: Estaven xerrant que en tenim dos que no van fer aquell dia. O sigui, si ara feguessin un bolo de mà, en farien dos de nous.
1: Molt bé.
0: Una hora i mitja la tenim segur.
1: Molt bé. Pues a gravar amb els altres temes aquests. Vinga, va, que se no es pot quedar amb els assajos i coses. Vull dir que, i qual situació en directe tenim ara per presentar aquest flamant single que heu tret o no? Teniu qualque cosa,
4: previst,
1: es pot dir?
4: Algú previst?
0: Tenir, no. El que passa que hem ratllat, hem tirat la canya a diferents bandes i estem esperant respostes.
1: Vale. Bueno, doncs estarem atents a veure si... si us puc veure en directe. I bueno, després xerrem amb vosaltres d'una coseta que us vull comentar, a veure si us fa gana jugar. Bueno, doncs, poqueta cosa més, perquè jo què sé, el vostre, sempre solem xerrar un pot de la carrera d'abans, però en Miquel tenim supercobert, i vol tot ja vos pillaré d'altres bandes, que vos vull pillar d'altres coses. No sé, qualque cosa més que digueu que afegir, qualque projecte nou que tingueu amb Fènix o alguna coseta que us faci ganes comentar, no sé, una poesia, un xiste, alguna cosa més?
0: Ui, no, aquests xistes no.
3: Miquel, contra de catalans.
0: Els xistes som jo, els xistes, i tots són contra catalans, i no vull ferir susceptibilitats.
1: Si a Catalunya no escolta ningú, i a Menorca tampoc, això no passa, això no escolta ningú. No, presenteu-me un poc aquest altre tema que voleu escoltar, que es diu Jutjat, de què va la cosa, de què xerra, com...
4: Bueno,
1: com el presentaríeu? Si haguéssim de presentar en directe.
4: Particularment, el que té aquest tema és que va ser un part llarg, sí. Va costar, fins i tot hi va haver moments que van dir que potser desistiríem. Era el típic tema que cada ensai fèiem el repertori i després dèiem, vinga, anem a posar-nos en matèria nova i avançava molt lentament. I no ho veiem clar, i fins que, bueno, van anar fent, no? Van anar fent i seguint el camí, van fer les passes... I al final, bueno, crec que ha quedat bastant... Sí. Allò que semblava que no, però vull dir, bastant coherent, no? Per dir-li, és un tema, vull dir, està... I tot d'una semblava una cosa super rara i, bueno, i és un tema així... És un, que li diria, un mig temps, no? Així de ritme amb blues pur, que t'agrada a tu, Miquel. Jo, tot d'una, quan no tenia títol, anàvem a fer-se les Rollins, anàvem a repassar-se les Rollins. Però, bueno, he tingut uns quantes d'aquestes, un par de Rollins.
3: Amb allò que deies tu de si és petits que fèieu darrere com es diu, un trabalengües, allò que fèieu voltros de...
4: Sí, tirallongues.
2: Espinal.
3: Espinal, era molt catxot d'ho veig. Espinal, no,
2: la cosa que empraves de mestre amb els fills petits.
4: Ai, no,
2: per vocalitzar l'àlbum.
1: Mira si fa estona.
2: Sí,
3: no
2: fa estona.
3: Tu no te'n recordes, Miquel? Sí, era molt catxot d'ho veig. Es podia anar a un trabalengua, es feia.
2: Lo complicat va ser que tenien parts, però no es aconseguien...
4: Ah, ja, sí, com que no tenien la lletra, vols
2: sí,
4: dir.
2: Sí, i no es aconseguien lligar uns trossos. Sí,
0: això va ser complicat. La culpa és meva.
4: No, però no, sí, vale, sí, ja sé com vols dir, això.
3: Va, en Miquel enreda bastant en treure les lletres, eh? Normalment la música està feta. No sé què fa tothom, si fa primer les veus i després la música. Nosaltres feim la música primer i després les veus.
1: Esperau que en Miquel...
0: No, jo faig una melodia i després intento posar una lletra un poc coherent i que ratlli d'algú amb una mica de sentiments i...
4: Interessant, i sí.
1: No, no.
0: Res de te quiero, te adoro, te compro un loro, això no.
1: No, no, i bones lletres que fas, Miquel.
0: No, no, bones no, però que intento...
1: Bones t'ho dic jo, que som escrit i musical.
0: Intento explicar alguna
1: cosa. Molt bé, doncs pues anem a veure què expliques amb aquest jutjat, amb aquest tema de cocció lenta, i res, gràcies, Fènix, espero veure-vos en directe prest, a veure si ho aconseguim, vale? Moltes gràcies.
0: Gràcies a tu, gràcies i a tothom que està parant sorè, doncs també.

0: aquesta puta societat.
1: Radio Far. La Ràdio Cultural de Menorca.
2: Seguidament, escoltarem un tema del disc de Leon Manso, Monstre Final, publicat el 2025 per Velomar Records.

Hola, amics i amigues de Ràdio Far. Ja podeu escoltar la ràdio en línia directament des dels vostres dispositius. En cas de tenir un dispositiu Android, vos podeu baixar l'aplicació de Ràdio Far. Sempre que voldreu, podreu escoltar la millor música menorquina i els millors programes culturals amb segell menorquí. Cultivam la cultura. Ràdio Far. La ràdio cultural de Menorca.

A mi em passa com tu, m'enyor fora de casa. Una pena, un neguit, una crisi profunda d'identitat m'angoixa. Pens massa en els meus fills. Les ciutats són iguals, sols s'hi pot sobreviure. Jo el que vull és voltar amb el mar d'horitzó per l'univers de l'illa. Faig viatges mentals, explor versos i llibres. Tenc un atles remput de quan era petit i una brúixola amb vent que senyala Menorca. El millor de partir és poder regressar. Déu no baixa del cel. L'aventura és escriure.

0: Lletraferits, un nou bloc de cantautors de Menorca a les zones de Ràdio Far.
1: Ràdio Far. La ràdio cultural de Menorca. No.

0: Radio Far.
1: Van passar, sempre passaven estrangers, ara no passen tant, però per de, un momenton jo. I entraven, i així damunt en el forn hi havia cosa a cobre, a vegades hi havia cosa tapada amb es, un paper, alçava el paper per veure què era. I un diu, ah, oh, xiquin, no sé si ho dic bé no ara, i jo, sí, i era pollastre, diu, oh, xiquin, i aquesta cosa me'n record, perquè va fer que pas aquest home alçar el paper de secretarià que van de cobre i va, so, va fer so, i aquesta neta de la com, perquè jo no sabia que era xiquin. I va ser pollastre, era pollastre, sí, sí.

0: Sonora, el podcast de memòria oral dels pobles de Menorca. Pot recuperar tots els capítols al web radiofarmenorca.com. Ressona.
1: La frontera a la frontera. Som, sens dubte, especialets. Molt tocats per la tramuntana i per la frontera. El territori, la vida, la gent i l'art. No veiem les coses iguals, oi? Una cultura que ens uneix, però que també ens ha separat. És que, vulguis o no, aquesta línia, aquesta frontera administrativa, ens canvia la vida a tots els nivells. És precisament el que ens interessa esbrinar gràcies als testimoniatges que hem pogut recollir sobre el tema. Segur que ells ho noten molt més.
2: Oh, de fronteres n'hi ha un fotimer. De fet, el món és clafert de fronteres. Fronteres, separacions, delimitacions... A la Catalunya del Nord ne tenim de tota mena. Culturals, geogràfiques, administratives, comercials, naturals, imposades, històriques, etc. Me veieu, i sobretot, mentals. Ha polit, perquè és ben bé quelcom que ten unes incidències o conseqüències sus de les nostres vides. Pot ser fer que hi pensem pas massa. Veieu, nos en envisem pas. Meu és que existeix aquesta frontera. I d'això n'hi ha exemples en desmesilla o a pet a pell. Carai, en tanta manera.
3: El sacrosant, la sacrosant pausa.
1: Esteve Valls, comunicador nord-català.
3: Francesa, que crec que és d'origen aristocràtic i doncs el poble després ho ha volgut respectar i tot França. Ha volgut fer la seva pausa de 12 a 14 i dues hores, cal que sigui reglamentari que siguin dues hores perquè si no, pobrets, estaran cansats. Això a Espanya no existeix, que no vol dir que ho facin de 15 a 17 o de 2 a 4. No, és que la pausa és més breu, poden ser 3 quarts, pot ser mitja hora, pot ser que no hi hagi pausa, pot ser que siguin 3 hores, pot ser que sigui una hora i mitja, però no hi ha aquesta sacrosanta pausa.
4: El

Ressona, el podcast transfronterer impulsat per Ràdio Far, podcast.cat, Ràdio Intermitent i Ràdio Arrels. Ja pots escoltar el capítol sencer a Ràdio Far, Ràdio Intermitent, Ràdio Arrels i podcast.cat. A Ràdio Far pots escoltar l'arxiu musical més extens de música de Menorca. No et perdis a les ones i escolta Ràdio Far.

Tot seguit escoltarem un tema del disc de Ses Bísties de Montgofre, Producte de la Terra, publicat el 2026.

0: Bon dia.
1: Vale, bon
0: alegria.
1: Dia a tota hora.
0: Bé, ara, avui m'has agafat desprevingut. Bé, avui a Llenguntapres volia xerrar-vos una mica sobre la composicionalitat de la llengua estàndard.
1: Has dit una paraula tan llarga que m'he perdut.
0: Sí, clar, sí, no, m'he hagut de concentrar molt, no et pensis.
1: Composicionalitat. Això ho dius cada dia o no?
0: No, però l'hauria de practicar més, però després venc aquí i m'acosta.
2: És un embarbussament
0: i a
2: tota sola.
0: No, però això, és a dir, en principi és català, és una... o l'estàndard de la llengua catalana, en principi és composicional, que vol dir que agafa trets de diferents dialectes, és a dir, que no es basa només en un dialecte, sinó que agafa coses de tots. Això, des de Menorca, moltes vegades ho posam en dubte, perquè dèiem, ostres, però si l'estàndard és barceloní,
3: i no és així.
2: Si robant per tot.
3: Exacte. Nota que s'estàndard és el que xerren Fornells. Que fan allà i agafen.
1: Seria una mescla interessant, no? El que se xerra Fornells durant tot l'any.
0: El que es parla. El que es parla a Fornells. Es parla així a Fornells.
2: Els hiverns es xerren.
1: Els hiverns d'en fora. Web
0: és forneller, no?
1: Sí. Web no.
0: Clar, això perquè cursam, perquè web és massa llarg, tu.
3: Web és massa llarg.
0: No, a veure, si és exactament igual si xerram, si en tot el que us estic intentant dir, vull dir que és exactament igual xerrar d'una ensalada de lletuga que d'una amanida d'enciam, d'acord? Totes les paraules que dic són correctes, són en els diccionaris. Tema és que sí que és recomanable que no mesclem, especialment en segons quins contextos més formals, d'acord? Però és a dir, una ensalada de lletuga és perfectament correcta i perfecta. No fa falta que m'ho neguem a l'amanida d'enciam, d'acord?
3: És molt saludable, eh?
0: I, sí, no, avui duc a més, duc uns quants de...
2: Per les gallines.
3: Ara, toma.
0: Duc unes quantes coses saludables avui, eh? Perquè jo la paraula que més m'encanta per diversitat de l'estàndard, perquè, clar, totes les paraules que us diré ara són totes en el diccionari i en aquest cas, ara, per exemple, hi ha 6 maneres de dir tomàtic en el diccionari, d'acord? És a dir, l'entrada principal seria
3: ai.
0: Tomàquet. Però també tenim tomaca.
3: Tomaca.
0: Tomata. Tomàtec. Tomàtic i tomàtiga.
3: Tomàtica, adéu, quina tomàtica.
0: Clar.
3: Com el club suportes del tomàtic, jo pensava, allò s'ha de ser una conya per qualcú, però aquí no em vos arriba, perquè clar, tomàtica és l'1.
0: Clar, aquestes formes són
3: totes... És automàtic, tomàquet, clar, automàtic.
0: Era un tomàquet.
1: A Mercadal es diu automàtic.
3: Exacte, millor també. Però a Barcelona van fer en TV3, no, de tomàtic, de tomàquet.
0: No.
3: Jo pensava mai en això, no pensava res.
2: Hòstia,
3: no.
1: Com és que li deien tomàtic?
0: Per això, per tomàtic automàtic. Automàtic. Perquè era un contestador automàtic.
3: Clar, vols que
0: era un tomàtic. Que era, una, que era un tomàquet automàtic.
2: Hòstia, és que veus conspiracions.
1: I ells sabien que aquí ho dèiem tomàtic, nosaltres?
0: No, però de tant en tant vaig descobrir gent que quan ho va cebre se li van creuar amb el cable.
3: És que ja em va passar això. No, era un tomàtic. Tomàtic, el supertres, que boig.
1: Nosaltres menjant tomàtic,
3: clar,
1: tot s'estiu.
0: I tot i així no hi ha totes les formes que se diuen, eh? Perquè, per exemple, a l'Alguer diuen pomata.
3: Pomata.
0: Sí, en vez de tomata diuen pomata. O a zones de Mallorca, que xerren de domàtiga.
1: Domàtiga.
0: Domàtiga.
1: Do o du, eh?
0: O du, exacte.
1: Cada un diu com vol.
0: Exacte. Però sí, tenim 6 formes normatives de xerrar de tomàtic. Igualment, per exemple, per dir bastanaga tenim 4 formes que són normatives, eh? Que són pastanaga, bastanaga, carrota o safanòria.
1: Safanòria a València, no?
0: Exactament.
1: Alacant, pot ser, no?
3: Que bona.
2: Carrota, sí.
0: Pel sud, exacte.
1: Alacant, per allà, Cosentaina i coses d'aquestes.
0: Bé, al sud empren la Fenòria, exacte, ja tocant a Múrcia. De fet, al Carxe, la zona murciana, fan servir la Fenòria, d'acord? En canvi, Carrota és d'influència més francesa i sempre ja més cap al nord, d'acord? A Perpinyà i qualque petita zona ja de la Catalunya sud, no? Que també arriba
3: la forma Carrota.
0: Carrota. Clar, penseu que Perpinyà la R no la fan com nosaltres, la fan G.
2: Aquesta l'hauríem d'adoptar nosaltres.
0: Carrota.
3: Sí, ja t'estàs tardant.
0: D'acord. També tenim quatre formes per xerrar de patates, d'acord? Tenim patates, tenim pataques, tenim trumfes i tenim creïlles.
3: Quina gràcia.
0: D'acord, la mateixa paraula, tenim quatre formes, totes són normatives, totes, però clar, no mesclem, no me poseu sa de Perpinyà, sa de València, sa nostra, no faguem batibulls, però qualsevol de les quatre formes són perfectament correctes, d'acord? Nosaltres, amb un perfecte magonès, diríem tomàtic, diríem bastanaga i diríem patates, d'acord? Uh-huh. Igualment us passa quatre formes més amb espada moldo, d'acord? També la geminada no és correcta.
1: Mallo.
0: Però en motla, motlla, motlu i motllu sí que sonen al diccionari.
3: Motlu.
0: En bo final, eh? En bo final. Motlu, motlu i motllu. D'acord? Wow. Igual que també tenim batla amb tela o té ella, no? Dues L's.
3: Es balla,
0: tant, això segurament aquí a Menorca dubtant bastant de si escriure batla amb tela o amb dues L's després, eh?
1: Sí, això hi he pensat qualque vegada, jo.
0: Idò, pots triar perquè tot està permès.
1: Quina és la que més t'agrada, tu, de les dues?
0: Jo som més partidari de dues L's. Però darrerament ho estic veient més escrit amb una. Uh-huh. D'acord? Així que tal vegada...
2: Es balla sempre en dues.
0: Insistir molt. O sigui...
2: Es balla sempre en dues L's.
0: Sempre en dues L's.
2: És important, sí.
0: No, com més n'hi posis,
3: com més L's, millor.
1: Com més L's, més importants.
0: Si es balla, com més n'hi posis...
1: Això m'ho va quedar clar al capítol anterior, que com més L's, més important.
0: Mira, també tenim... clar... Nosaltres moltes vegades dèiem pato, i dius pato no és en el diccionari, d'acord? Però en canvi aquí sempre havíem fet ànades, d'acord? Mm-hmm. I ànada, ànera, ànec i ànet també són en el diccionari, d'acord? Ah. És a dir, només n'hem d'evitar una, pato. Totes les altres són bones.
2: Patoaventures.
0: D'acord?
1: I Paco? Sí, no? Paco, sí.
0: Paco, sí.
3: Paco. Pac.
0: Paco,
3: dimi. El Pac.
0: Paco, que xisco, també.
3: Xisco.
0: I xec.
1: I xec.
2: No, Paco, era mon pare.
3: A tu i de Paco. Paquillo.
1: Des de partir d'ara ets en Paco.
2: En Paco.
1: En Paco de la ràdio.
3: Paco de Radio Far.
0: Però bé, després, com sabeu, com us dic, pato, també, no és només a Menorca que dèiem bastant pato, també és País Valencià, majoritàriament també ho fan servir. A la Catalunya Nord, en canvi, la forma no normativa que fan servir és canard, també per influència del francès.
1: Que influenciables. Jo trobo que el d'Anner ho hem de recuperar.
0: Sí, jo crec que
1: és
0: sí.
1: És molt polit.
0: Jo em record molt una vegada que la meva germana li deia a la neboda quan era petita, mira, pato, i dic, ostres, di Diana. I la meva germana m'ha dit, no, que nosaltres sempre hem dit pato. I va aparèixer sàvia i diu, no, nosaltres sempre havíem dit Anneres. I...
1: Això és una lliçó de vida.
3: Toma.
0: Sí, jo em va anar a marcar.
3: Quina bella escena.
0: I...
3: Què passa?
0: I qui diu aquestes coses diu moltes altres. Com sabeu, nosaltres dèiem fiet i ho escrivim en dues L's també, fillet, però també, a part de fiet, també és correcte dir nen, dir nin, dir boix, dir xic, dir xiquet i dir infant, d'acord? I totes són perfectament correctes, normatives, estàndard i totes les etiquetes que hi vulgueu posar. El mateix m'ho passa...
1: L'infant va bé perquè així no la cagues.
0: Ets l'única que no té doble forma, de forma per masculí i per femení, i per tant t'agrada bastant perquè així no has de distingir
1: dels
0: infants i les infantes. I sí, clar, claro. Aquí te venen Sofies i...
3: Movides.
0: I companyia, i Helena, saps? I bé, no, això, també tenim el capvespre, que tant és capvespre com és tarda, com és vesprada, com és hora baixa. Igualment, el matís que no és el mateix el capvespre que és fosquet.
1: De totes maneres, bon dia. Totes dia.
0: Bon dia, totes dia.
3: No sé per què em preu aquestes paraules.
0: Això ja ho hem après bon en altres dia. Programes. Totes dia, bon dia.
3: Per lo sí, que vespre i vespre i hora baixa, hi ha una normativa o cada un fa el que vol?
0: Tarda, és vesprada, dir... hora baixa, capvespre, és el mateix.
3: Ja.
0: El tema és...
3: Fosquet?
0: Quan comença a fer-se fosc. Si
3: I
0: comença
3: vespre?
0: A fer-se fosc, es vespre... Ostres, es vespre me sembla que és a partir de les 8. Però aquí me...
3: A partir de les 8? Però si estiu, a partir de les 7?
1: No diguis hores, clar. No diguis hores, perquè les hores avui en dia... I, ja. I ara quan m'ho canviïn l'hora ja serà
3: que
1: quan...
3: L'han canviat més passat, eh?
1: Sí, però quan m'ho la deixen...
0: Quan m'ho la tornin a canviar, veuràs.
1: M'ho la deixen fixa, ja no m'ho la tocaran més i m'ho sí? faran un quadro, ja veuràs. I no seràs quadro d'en Mercè Morató, no. Serà un altre quadro.
0: Però bé, igualment, això, que a vegades sembla que per escriure en menorquí hem d'escriure amb l'article salat i no tenim mil maneres d'escriure en menorquí sense fer servir l'article salat, que és l'única cosa que sí que en un context formal no hauríem d'emprar. Per exemple, tenim usar, utilitzar, que ho emprem molt, i en canvi emprar, fer servir, són exactament normatius i no ho emprem gairebé mai, no? O treballar i fer feina, que també podríem dir que són sinònims dialectals, no? Per tant, podem tirar les formes que ens són més properes, que no hi ha absolutament cap problema i no fa falta passar...
2: Clar que sí.
3: Són complexes, clar que sí.
1: Clar que sí. Barcelona. Gràcies, Cisse. Vinga. Per fer-m'ho xerrar millor. No parlar, sinó xerrar millor.
3: Xerrar.
0: O ratllar. Bueno,
1: que, o ratllar.
0: Que parlar, sàvia meva també ho deia.
3: Parlar.
0: Parlar
1: bueno, però així,
0: és per coses importants.
1: A veure, si avui adoptant ara... si adoptant Ànnera, no me facis adoptar parlar. Vinga, tu, fil de setmana aquí.
4: Porquetjades! Arriba la quarta temporada de Porquetjades, el podcast més animal de Ràdio Far. Escolta el capítol sencer al web radiofarmenorca.com.

0: tothom ha fet sa creu i és el que som preciós. Em dutxaré, demostraré, som apte per totes les feines. Que sigui un cas perdut no vol dir res, sempre molt bé ses eines.
1: Radio Far. Sa Ràdio Cultural de Menorca. Radio Far, sa Ràdio Cultural de Menorca.

0: Bones! Açò és Saltreveu de Saglosa, un podcast del col·lectiu Glosera. Arrencam amb el cinquè capítol. Començarem fent sobre taula, mantenint connexió amb Menorca per conversar amb el convidat d'avui, en Pele, sonador i glosador actual, en qui ens aproximarem en esglosat menorquí aprofundint en la construcció dels discursos i l'humor que es dona actualment en aquest art. Seguirem fent memòria amb la col·laboració d'esglosadors i glosadores actuals, qui ens proposaran gloses i figures del passat i ens explicaran algunes batalletes d'esglosat menorquí d'un temps enrere.
1: A la secció Glosim-Glosam, Nedu es prepara el necessar per anar al primer glosat de la setena temporada de la Bodega Victòria per tal d'esbrinar què hi passa un diumenge de fosquet. I no podíem acabar el capítol, com no, sense glosar un poc. Partim?
2: Saltreveu de sa glosa, amb el col·lectiu Glosera. Un exercici de memòria sobre les dones improvisadores, antigues figures i gloses. Escolta el capítol sencer a radiofarmenorca.com.

0: Bon dia a tothom i benvinguts a Relats, el nostre programa especial en què pretenem endinsar-nos dins aquest món de la música popular i d'arrel, amb diferents perspectives, sempre. I ho fem des de l'estima, des del coneixement i de l'escolta comentada de cançons. Amb un apost i un banc. Avui venim a xerrar específicament de música urbana. I per parlar-ne, mos acompanya una persona entesa en cultura popular que de ben segur que mos explicarà moltes coses. És en Josep Portella. Bon dia.
1: Bon dia.
2: Arrelats, el podcast de folk de Ràdio Far, presentat per Joan Carles Villalonga. Ja disponible a radiofarmenorca.com. A la plataforma de podcast de radiofarmenorca.com pots escoltar més de 700 programes. Baixa del núvol i connecta't a Ràdio Far.

No son horas.

Exactly.

0: los capítulos anteriores.
1: La puñetera vagada.
0: Es un sodomandán.
1: Es un sodomandán. Perquè és clar. És com estar davant d'una paret.
2: Jo sí.
1: És que és, una, és com una experiència. Tu pensa el concert del Sonar, de Lyric Brides, que van anar a veure aquell...
0: Que sí, que va ser una passada.
1: Va ser una passada. És una experiència estètica.
0: Sí. És veritat que el noi és molt visceral. Però per això mateix, com tot el visceral, no és per tothom.
1: No.
0: I no és fàcil de tolerar, no és fàcil d'aguantar, no és fàcil estallar amb el noi. Sí, és una experiència... t'embolica, t'atrapa, t'engoleix.
1: Sí, potser és per això, perquè t'aguilla molt, tal vegada.
0: És que et desconnecta de la realitat, però s'ha de reconèixer això, m'has de reconèixer tu també, per molt que t'agradi, que té un punt horroritzant.
1: Sí, té un punt.
0: Té un punt horroritzant, és com et pot agradar el cine gore,
1: sí.
0: O no.
1: Sí.
0: I el japanois, i el nois té un punt gore.
1: Sobretot el japanois.
0: Sobretot el japanois, perquè clar,
1: sí.
0: I aquí, el Japan, que te caigis,
1: mi cabrón.

Ràdio Far amb el Dia Mundial de la Ràdio. Coneix a les nostres col·laboradores i col·laboradors a través del nostre anecdotari.

Bueno, pues qualque anècdota guapa que he tingut a partir de participar en Radio Far, a part de, òbviament, pues, per ser part d'aquest retorn dels Manners i de retorn també de Fil de Ferro, que a partir de l'entrevista que els hi vaig fer s'engresquessin a tornar a partir, i això sempre serà molt, molt xulo i un dels orgulls més guais de fer el programa Baquetes. També hi ha hagut alguna de divertida, certa entrevista, pues, cert grup que encara estaven picats entre ells, i un dels membres, pues, va dir la seva història, i un altre membre, pues, me va escriure un mail quilomètric on me rebatia tot, i me deia que són els que si tal, que si tu ets un mal periodista, que si tu tal, bé. Res, no passa res, vull dir que es mantinguis anonimat, no fa falta dir qui són. Però vaig riure molt amb aquest mail. La veritat és que em van fotre uns bons riures a la gent de Radio Far amb aquestes coses, aquestes barades entre grups que es veu que anys després encara seguien. Però bueno, coses tonterietes gracioses i coses molt polides hem tingut amb aquestes, amb Radio Far, perquè ja ara també, i amb altres programes que han participat. I res, visca la ràdio, visca Radio Far, i escoltar Radio Far, que serà millors persones. Vinga, vamos!

surt el sol a poc, dibuixant ombres i formes que difoses apareixen entre la boira que es

cada dia és el mateix. Començarà una aventura, encara que es repeteix. La vida no diu mentides, cadascú fa el seu camí. Escrivim la nostra història, tant si ets pobre com si ets ric.

la Ràdio Farer. Si escoltes música de l'arxiu de Ràdio Far i vols saber de quin grup és molt senzill. Si tens un dispositiu Android, descarrega l'aplicació de Ràdio Far. Allà hi trobaràs la informació de les músiques i els programes que hi sonen. També ho pots veure a l'emissió en directe de radiofarmenorca.com. No et perdis a les ones i escolta Ràdio Far.

0: Tot seguit, una cançó de l'obra de teatre El Covard, creada per Toni Jané Ferrero, interpretada per Rodo Jané i amb les cançons originals de Leon Manso, un disc enregistrat per la Caseta Records el 2026.
1: Arrugaré un segon perquè vull ser primer, no és que sigui millor.

0: L'alzinar és una de les joies dels boscos menorquins, un espai generador de paisatges màgics. Però l'experiència que viu cadascú en visitar un d'aquests indrets pot ser molt diversa. Qui tingui costum d'anar a cercar bolets sabrà que és on s'hi fan uns dels més primerencs de la tardor. Si té antecedents caçadors, pensarà que és on es van a caçar les cegues. Potser hi veurà metres cúbics de llenya de qualitat. Si qui passeja entre els alzines té vocació naturalista, identificarà plantes diferents en funció que el bosc hagi crescut sobre materials calcaris o sobre les terres silícies del nord menorquí. Detectarà ocells i segurament papallones i erugues que ara fan la primavera d'hivern. Tot és el mateix alzina, però les mirades són múltiples.
1: Època de muda. Capítol 44. Aigua forestal.
0: Les visions de l'entorn i les seves circumstàncies depenen, en gran part, dels prejudicis que tinguem i de l'enfocament amb què observam la realitat en qüestió. Les nostres percepcions solen venir condicionades per les vivències precedents o pels canals que ens introdueixin en el tema. Una notícia de televisió, un titular cridaner de la premsa, una tertúlia al bar. A l'estació que travessam és quan habitualment solen caure les principals pluges i és factible recuperar una mica els aqüífers. Seria molt bo incentivar que es facin pràctiques agrícoles que tendeixin a capturar aigua en els conreus, en tos de treure-la ràpidament mitjançant sèquies i torrents. Ja hi comença a haver algunes experiències a l'illa com a adaptació al canvi climàtic. L'aposta de la dessalinització permet disposar d'importants volums d'aigua, però és una via que requereix molts milions d'euros que haurem de pagar entre tots. El preu de l'aigua es multiplica com a mínim per 5, però qui genera grans consums no és la ciutadania estàndard. És allò de privatitzar els guanys i socialitzar les pèrdues. Construir una planta dessaladora operativa són molts anys de tramitacions, seguits d'un llarg procés d'expropiacions per connectar-la als dipòsits distribuïdors. Ciutadella fa de vers 15 anys que té dessaladora i encara no està connectada a la xarxa principal. El cost i les dificultats de tramitació ho desincentiven a l'hora de la veritat. En canvi, treballar sobre els grans consumidors, que són unes poques desenes a cada municipi, té resultats al cap de setmanes o mesos. En aquest cas, qui ha de fer l'esforç d'estalvi i les possibles inversions no és tota la ciutadania, sinó aquells que tenen consums extraordinàriament per damunt d'allò que resulta lògic. S'oblida amb facilitat que la llei diu que l'aigua és un bé públic, sotmès a concessió de determinats volums. La dessalació es pensa per a usos urbans. En canvi, el control de grans consumidors beneficia tot el territori. Això té una importància cabdal per al futur del nostre paisatge. Si es treballés sobre les grans extraccions al llarg de l'any i no només quan estem en alerta màxima, i s'incentivessin pràctiques agràries sobre centenars d'hectàrees amb potencial d'infiltració d'aigua, tal vegada s'incrementarien les opcions d'un futur que vagi recuperant ferides fetes a l'illa, en tos d'augmentar-ne el seu dolor. Controlant les extraccions, potser tornarem a veure aigua a les fonts i les torrenteres. I les alzineres, que ja pateixen estrès tèrmic per l'augment de temperatures, tindran més opcions de continuar proveint-nos d'allò que cadascú troba quan les va a visitar.
1: Època de muda. Textos, Miquel Camps. Locució, Jan Ros. Edició, Chuck Pons.

A continuació, escoltarem un tema del primer disc de Berlat, Pareidolia, publicat el 2025 per la discogràfica Bob Records.

0: Queremos el retorno y la devolución, la paradoja del residuo y la ambición. Queremos el retorno i la devolución, yeah.
1: La música és eina per transmetre el missatge, per la mà viva i aquest hermós paisatge, per la nostra terra, per transmetre un llegat i que no quedi en el prestatge abandonat. La música és eina per transmetre el missatge, per la mà viva i aquest hermós paisatge, per la nostra terra, per transmetre un llegat i que no acabis en el bando equivocat.

Radio Far. Al capítol anterior ens havíem aturat el clot del forn de calç, a l'olla. Tenim branca suficient per a la cocció, les pedres que es transformaran en calç i el pedreny per fer la volta, la qual també està destinat a convertir-se en calç. En aquest capítol acabarem el procés de construcció del forn que des dels seus extrems podia arribar a fer entre 6 i 8 metres d'alçada.

0: Després venia la feina de muntar el forn, que això era una feina molt especialitzada. I això era una feina que l'assumies mestre.
1: Això era com fer un iglú, perquè si vol entendre, com si dins d'aquell forat, dins d'aquell clot, tu muntes un iglú. Hi ha una part de l'iglú que està dins del clot i, part, i una part que està dalt. O sigui, ja quasi meitat del forn de calç està enterrat, diguéssim, està aquí on es veu. L'altra meitat és aquí a dalt. Aquí, de fet, la part de dalt és aquí hi ha més pedres, aquí es fa més calç, perquè la part de baix és allà on hi ha el foc, diguéssim. El buit aquí era 4, tenia 4 metres de fondària, 6, segurament 6. Sí, i si me diguessis de baix de tot fins a cúpula de dalt, pues lo millor 8.
2: La Calcinera, el podcast de la història oral de la calç a Menorca. Ja disponible a radiofarmenorca.com.

0: cada cosa en el seu temps, amb el biòleg i divulgador Sam Pons.
1: Cada cosa en el seu temps, i insistiu, xigades. Sistiu té molts de sons propis. N'hi ha un que tots haureu sentit qualque vegada els dies de calor intensa, pels boscos i

La xigala és un insecte estival per excel·lència. De nom científic Cicada orni, ets l'únic representant del seu gènere i família a les Illes Balears. Medeix un 2,5 centímetres, sense comptar les ales, les quals són transparents i brillants. Té el cos d'un color marron grisós. Durant les hores centrals del dia, els mascles emeten una renou molt estrident produïda per la vibració d'una estructura membranosa que tenen davall del cos i que actua com a caixa de ressonància. Com heu pogut escoltar, es distingeixen dos tipus de cant, un de seguit i interromput, i un altre amb interrupcions curtes. Es veu que és un reclam per a les femelles, que no emeten cap so. Després de l'aparellament, les femelles posen els ous fecundats a la soca dels arbres. Les nimfes, quan neixen, caven en terra. Viven molt de temps enterrades i s'alimenten de la saba de les arrels dels arbres. És una espècie bastant forestal. Normalment la trobarem en espinars. Però és difícil de veure, no només pel seu camuflatge, sinó també perquè s'atura de cantar davant de qualsevol senyal de perill. La creença popular que les xigales rebenten de cantar no és certa. Tal vegada faci referència a les cutícules nimfals buides que es troben al camp o en els exemplars que apareixen morts després d'haver finalitzat el seu cicle vital. Quan sentim cantar les xigales, no només escoltam un insecte. Escoltam la calor acumulada de l'estiu, la llum del sol i un cicle de vida que es repeteix des de fa milions d'anys. És la cançó de l'estiu i no passa mai de moda.

Hola, Radio Farer. Si escoltes música de l'arxiu de Radio Far i vols saber de quin grup és molt senzill. Si tens un dispositiu Android, descarrega l'aplicació de Radio Far. Allà hi trobaràs la informació de les músiques i els programes que hi sonen. També ho pots veure a l'emissió en directe de radiofarmenorca.com. No et perdis a les ones i escolta Radio Fars.

Has escoltat un tema del disc Encivern a les 6:30 és fosc, del grup Carriage, gravat el 1996 als estudis Taller de Somnis de Ferreries.

Ara mateix escoltareu una cançó de Suki Sopes, del seu tercer disc, Lo més clar se'n vull, publicat el 2026.

com els teus ulls. Cercava mil excuses per seguir xerrant amb tu. Em vaig xicar a ballar, jo no em vaig tenir valor. Però vaig sentir una cosa que fa temps que no sentia, que em fa un poc de cosa de dir. Que qualque gent podria opinar

Hola, amics i amigues de Ràdio Far. Ja podeu escoltar la ràdio en línia directament des dels vostres dispositius. En cas de tenir un dispositiu Android, vos podeu baixar l'aplicació de Ràdio Far. Sempre que voldreu, podreu escoltar la millor música menorquina i els millors programes culturals amb segell menorquí. Cultivam la cultura. Ràdio Far. La ràdio cultural de Menorca.

0: Ràdio Far. Tota sa música de Menorca en el 102.4 i a radiofarmenorca.com.
1: De petit ja m'ho digueren, ets un noi molt descarat.

a mostrar. Sa cara és part d'un disseny gràfic a mig acabar. Sa cara pot ser dura o fràgil quan un vol plorar. Sa cara es pot rompre mil trossos quan t'han enganat. Sa cara no pot fer miracles quan t'han mal mirat. Sa cara no pot vendre idees que abans no ha pensat. Sa cara és un mirall gegant ple de petits detalls. Sa cara no és res més que un rostre que ningú ha triat. Sa cara que

0: vegades fas visites molt bé.
1: Radio Far. La Ràdio Cultural de Menorca.
2: Les plagues són un gran problema per als pagesos i un gran negoci per als productors de pesticides. Sense plagues no hi ha guanys per als segons. Una cosa necessita l'altra. D'aquest interès sorgeixen realitats que semblen espontànies, però no ho són. Són tendències perfectament interessades.
3: Època de muda. Capítol 9. El remei a la plaga.
2: Una de les bases que fonamenten les plagues són els monocultius. En aquest sentit, el mosaic menorquí, que combina constantment zones de conreu amb taques i línies de vegetació silvestre, és de gran ajuda per reduir explosions patògenes. La gran quantitat de fauna auxiliar que es refugia a les tessel·les no transformades actua com un sistema de control natural. Per això no és casualitat que les àrees de camps menorquins que reben grans quantitats d'herbicides i pesticides siguin zones on es van eliminar prèviament centenars o milers de metres de paret seca, amb tota la vegetació silvestre que els acompanyava, així com els boscarrons que esquitxaven el panorama. Primer el monocultiu, el paisatge homogeni i després la compra de tòxics. A Balears es va imposar en un determinat moment el quasi monocultiu turístic. A mesura que anem eliminant altres activitats del mosaic econòmic, apareixen alguns peatges i determinades tribulacions, com en les plagues, i trobem problemes que comencen a guanyar els beneficis. El model té costos, cada vegada més identificats per la població. Les coses s'han de dimensionar per respondre a l'allau de l'estiu. S'han de pagar carreteres, depuradores, serveis de neteja, tractament de residus sòlids, desaladores, desnitrificadores, instal·lacions energètiques, aparcaments, transport públic, enllumenats, aeroports, millores portuàries, seguretat... S'han de sacrificar territoris per fer allotjaments. S'ha d'invertir diners públics en promoció. S'han d'entregar cases pensades per als residents. S'han de pagar lloguers astronòmics. S'han de redactar regulacions a mida. Sota el paradigma que ens hem situat, tot es viu com un producte turístic potencial. Les platges, els talaiots, els antics camins, el fons submarí, les coves, els cavalls, els balls populars, la gastronomia, els llaüts, l'artesania, la cervesa i la piscina. El sol del migdia sobre l'arena i el crepuscle contra l'horitzó. La lluna plena i les campanyes de defensa del territori. No ens ha d'estranyar que també les mobilitzacions contra la massificació turística surtin a la pròxima Fira del Turisme com un atractiu més. Hi ha experts en la matèria que tenen altres mirades i aconsegueixen rompre aquest cercle viciós de més volum i més necessitats. Són altres visions, que tenen un camí difícil en el pensament dominant perquè trenquen l'estratègia establerta de negoci. Aquests entesos expliquen que les plagues tant es poden produir per excés com per defecte. Un arbre faltat de nutrients és susceptible de tastar com algunes malalties el superen. Ja ho diu el refranyer popular, ase magre ple de mosques. Una societat desinformada és un element feble que queda a mercè dels taurons econòmics del curt termini. Després hi ha aquells cultius que reben alguns excessos per part de qui els cuida. Les plantes tendiran a deixar l'excedent sobre el terreny, o l'exudaran de diferents maneres, i oferiran així un bufet lliure a qui el vulgui aprofitar. Sortir molt a les guies turístiques o a les fotografies dels influencers pot acabar sent una creu per determinats paratges. Les persones coneixedores del funcionament integral de les produccions agrícoles saben que cal una visió completa dels elements que hi intervenen, si no es vol quedar sota la sabata dels que venen solucions als problemes que prèviament han ajudat a crear. Per això intenten especialment regenerar la microbiologia del sòl, que és com recuperar els obrers que fan anar les substàncies necessàries des de la terra als vegetals. Després de 50 anys de models extractius i tòxics, la microbiologia està quasi desapareguda. La troben al recer precisament de la vegetació silvestre i en fan un cultiu que s'incorpora de nou a les zones sembrades. A la nostra societat, la microbiologia seria com la ciutadania organitzada. Quan la gent es troba i agafa un cert mètode, sorgeix una capacitat d'anàlisi i d'elaboració de propostes, de divulgar idees i de promoure reflexió comunitària, que és molt més que la suma de les parts. Llavors es poden crear nous imaginaris, traçar itineraris frescos i encendre llums on no s'hi veu. Serà molt necessari, perquè aquells que es beneficien de les plagues ens tornaran a dir que no ens precipitem en mesures poc habituals, que l'important és declarar-se sostenible als quatre vents i seguir pagant un preu cada vegada més gran. És l'hora de la ciutadania regenerativa.
3: Època de muda. Textos de Miquel Camps. Locució, Jan Ros. Edició, Check Pons.

només menjaré si cau un dàtil a prop. Només veuré si tenc sort i plou. Quina vessa, quina set i quina gana. Aquí al carib del meu jardí, mentre en cau sa vaca.

pensaments a la deriva de qualsevol record que em passa per la ment, dormint estones

La veritat s'ha clavat a través. Al fons de la meva vida, quina vessa, quina set i quina gana. Aquí al carit del meu jardí

0: gràcies, sí.
1: Hola, Radio Farer. Si escoltes música de l'arxiu de Radio Far i vols saber de quin grup és molt senzill. Si tens un dispositiu Android, descarrega l'aplicació de Radio Far. Allà hi trobaràs la informació de les músiques i els programes que hi sonen. També ho pots veure a l'emissió en directe de radiofarmenorca.com. No et perdis a les ones i escolta Radio Far.

he trobat vicis i frivolitats. Entre fum, rostres rebels, mos anam combinant. I aparcam, ve davant,

0: emblemes dins la sala d'espai.
1: Ràdio Far. La Ràdio Cultural de Menorca.
2: Senyor, tot el món sembla estar d'acord amb la necessitat de posar fi en els ultratges sufragistes, però ningú sembla estar segur de com fer-ho. N'hi ha dues, i només dues maneres per poder fer-ho. Totes dues serien efectives. 1. Matar a totes les dones del Regne Unit. 2. Donar el vot a totes les dones del Regne Unit. Atentament, Berta Brewster. Aquesta carta va aparèixer el 26 de febrer de 1913 al diari Daily Express, durant les contundents protestes que es vivien al Regne Unit en motiu del vot femení. Comencem Epistolari Express a Radio Far, Menorca.

0: Us ha passat mai que en qualque reunió d'amics, quan heu de decidir què sopar i no hi ha manera de posar-se d'acord, i enmig de tot el soroll de discussions i converses creuades sobre si pizza, hamburguesa, kebab, opció vegetariana, sempre hi ha qualcú que surt dient «votem» i així es decideix per majoria? O recordeu quan anàveu a classe i s'havia de decidir qui volíem que fos el delegat de classe? O quan marxes de vacances amb sa família i no hi ha manera de triar on anar? Al final, sempre votem. Constantment negociem amb el nostre entorn i quan no n'hi ha manera de posar-se d'acord, intentem posar en pràctica sa democràcia i fem el nostre dret i ús a vot. I una cosa tan simple és el que després s'intenta dur a terme en un context molt més gran com és un país. Però aquí ja la cosa es comença a complicar i no sempre ens assegurem el dret a vot. Però aquest ja seria un altre tema. El vot, així com l'entenem a Occident, representa la base de la democràcia. Però és interessant també fer-se preguntes sobre tot això. Per exemple, sabem que la democràcia és una paraula que es va inventar a la Grècia antiga, tot i que hem de tenir en compte que en aquest concepte de democràcia quedaven excloses de la ciutadania dones, fiets i fietes, estrangers i esclaus. Per tant, tampoc podem dir que Grècia fos la cuna de la democràcia. L'antropòleg David Graeber ens planteja una realitat diferent i potser un poc distòpica avui en dia, però ell xerra de societats on no hi ha cap forma d'obligar i sotmetre aquelles persones que no estan d'acord amb allò que la majoria ha decidit. I davant d'això, la votació, i cito el que ell diu, seria el mitjà més adequat per aconseguir humiliacions, ressentiment, odi, en darrera instància, representa la destrucció de les comunitats. En aquest cas, l'antropòleg planteja que per esbrinar allò que la comunitat vol fer, cal seure's a escoltar. I això requereix de temps. De molt de temps. Tornem en però a la carta. Què succeïa el 1930 al Regne Unit perquè enviessin aquesta carta a un diari? Efectivament, la lluita pel vot femení. Tot i tenint present que en moltes cultures les dones ja comptaven amb drets polítics o havien lluitat pel seu reconeixement amb anterioritat, des de l'historiografia occidental es considera que el moviment sufragista es situa al 1848 amb sa declaració de sentiments de Seneca Falls. Aquest és un document nord-americà, resultat de diversos moviments i associacions polítiques liberals i abolicionistes que havien estudiat les condicions i drets socials, civils i religiosos de la dona. El sufragisme femení va ser ample i divers. N'hi havia de molts tipus, igual que tipus hi ha de dones, i responien un poc a les corrents polítiques del moment i als contextos socials del territori. Per exemple, en aquest cas a l'estat espanyol, el vot femení es va aconseguir a través d'una lluita més des de les institucions. En aquest cas va ser na Clara Campoamor qui va impulsar aquesta lluita a través de la Unió Republicana Femenina amb l'objectiu d'aconseguir que la dona votés, que hem de dir que la primera vegada va ser el 1933.
1: Respecto a la serie de afirmaciones que se han hecho esta tarde contra el voto de la mujer, he de decir con toda la consideración necesaria que no están apoyadas en la realidad. ¿Cómo puede decirse que cuando las mujeres den señales de vida por la República se les concederá como premio el derecho a votar? ¿Es que no han luchado las mujeres por la República? ¿Es que al hablar con elogio de las mujeres obreras y de las mujeres universitarias no está cantando su capacidad?
0: Al Regne Unit, en canvi, el sufragisme es va caracteritzar més per una defensa un poc més combativa. Us sonen noms com Emily Davison, Emmeline Pankhurst i Carmen Carr? Elles són ses figures representatives d'un moviment activista que va durar unes dues dècades i que va estar pressionant constantment per aconseguir el dret a vot femení. Però va ser un moviment que va aconseguir canvis massa lents i que, per a algunes persones, no era prou. Per això, dintre d'aquest moviment va haver dissidències i va haver qui va optar per estratègies molt més defensives, com van ser incendis d'edificis, encadenaments al Palau de Buckingham, etc. De tota aquesta realitat i enmig de tot aquest context de lluita i reivindicació, és on apareix aquesta curiosa, però molt real, carta per part de la sufragista Berta Brewster.
2: A pesar del gobierno de su majestad, estoy aquí esta noche. Conozco el sacrificio que habéis hecho para estar aquí. Sé que muchas estáis alejadas de la vida que llevabais. Pero noto vuestra fuerza esta noche. Durante 50 años hemos luchado pacíficamente por conseguir el voto femenino. Nos han ridiculizado, maltratado y desdeñado. Ahora nos hemos dado cuenta de que los hechos y el sacrificio deben ser el orden del día.
0: Ara xerrem del vot femení perquè costa de creure que fins fa no tant no podíem votar. Però al final també es tracta de que tothom tingui dret a votar, sense gènere, raça o nivell educatiu. De fet, existeix el sufragi sense qualificació, on s'estableix el dret a vot de qualsevol persona sense discriminar el seu nivell educatiu. En aquest cas, queden incloses les persones analfabetes. Però val a dir que justament en aquesta idea de persones no informades es basa la crítica cap a aquest tipus de sistema. Però podem dir avui en dia que som ser realment informats? Aquelles persones que només s'informen per xarxes socials saben més que algú que es considera analfabet? On queda la igualtat d'oportunitats en una societat com la nostra? És el vot l'única forma de construir democràcia?
3: Huelga, huelga, huelga, huelga!
4: Votos a favor!
5: Jo!
4: Votos en contra!
6: Jo no!
0: Entre tanta pregunta i poca resposta, vos deixo una anècdota de l'antropòloga i escriptora Noemí Villaverde. Ella la qualifica com allò oposat al que denominem democràcia. I és l'anècdota d'un home de Brasil que treballava al cafè, en Prudente de Moraes, que va arribar a la presidència d'una nació. El 1889, Brasil va passar de ser una monarquia a ser una república i sa Constitució va implantar el vot universal. Però el va implantar a l'estil democràcia grega, negant el vot a dones i analfabets. En aquesta lògica i en aquell moment només tenien dret a vot els homes cults. I això representava el 2% de la població, mentre que el 98% del poble no va poder votar. Avui, el nom d'aquest president dona nom al carrer principal de sa coneguda platja d'Ipanema.

0: Fins aquí el programa d'avui. Postdata. Això és Epistolari Express a Radio Far Menorca. S'acomiaden de voltros, n'Andreu Llamburu i en Xec Pons.
1: Radio Far. La Ràdio Cultural de Menorca.

A continuació escoltarem un tema del primer disc de Berlat, Pareidolia, publicat el 2025 per la discogràfica Bord Records.

0: Molt bon dia i alegria. Comencem un altre capítol d'aquesta tercera temporada d'Escap de Fibló, el programa més punk que tenim aquí a Menorca. I, com sempre, amb convidats d'extra, extra, extra qualitat. I avui me llevaria el capell, però no em duc, per saludar en Nando i en Jaime, excomponents de Puaj. Com estàs?
1: Molt bones, encantats.
2: Bon dia.
0: Benvinguts aquí en aquests estudis de la ràdio Radio Far. Val? Jo la intenció un poc és tenir una conversa amb vosaltres per xerrar d'un grup mític. Hi ha un grup mític a Menorca punk, que és Puaj, sense cap dubte. I bueno, pues que m'expliqueu un poc cosetes de aquest grup, com comença, per què comença i bueno, cosetes que han passat.
3: Pele.autor presenta Cap de Fibló. Escolta totes les entrevistes a radiofarmenorca.com. Tola!

0: Ben tornades totes en aquest simposi sobre la literatura menorquina. Aquest és l'episodi especial que completa la conversa sobre la creació literària a l'illa de Menorca. Avui mos continua acompanyant, com havia de ser, na Gemma Ferrer, filòloga i editora. Com estàs?
1: Molt bé, aquí, despentinada perquè fa una tramuntanada. Però, com a bona menorquina, ja estem acostumades a això.
0: Tocades per la tramuntana, etc. Bé, idò, com ja comentàvem a l'episodi anterior, a Menorca existeix una creació novel·lística, que no és molt abundant, però tamateix és reconeguda arreu del territori de parla catalana per la seva qualitat. De fet, diversos dels nostres autors han guanyat premis provenients d'altres territoris. El Premi Català, però, de novel·la atorgat per Maite Salort pel País de l'Altra Riba es pot ser el millor exemple. Avui, però, volem xerrar d'una obra que és encara una joia desconeguda, El color de les paraules, de Joan Triay Vidal.
2: Club Simposi, amb Blanca Noguera. Un club de lectura en el qual les convidades comenten lectures relacionades amb les temàtiques simposíaques. Escolta el programa sencer a radiofarmenorca.com. Tot seguit escoltarem un tema del disc de Ses Bísties de Montgofre, Producte de la Terra, publicat el 2026.

0: cristians seran producte de la terra.
1: Pots seguir tota l'actualitat de Ràdio Far al nostre canal de WhatsApp i a xarxes socials. Connecta't a Ràdio Far.

Acabam d'escoltar Guillem Sol de Vila en una cançó del seu àlbum Bronte, publicat per Satèl·lit EK el 2025. Un viatge fascinant pels poemes de les tres germanes Bront, escriptores que varen revolucionar la literatura anglesa del segle XIX.

perdonava aquell sentiment. Va pensar vendre les sabates del vell Mateu, que ja estava dins la caixa. Els morts es quedaven tota la nit dins l'església i es va amagar dins la

0: si ben rics.
1: Però es ve Tirurillo encara volia cobrar aquell sentiment.
2: Un sentiment me falta, donem un sentiment.
1: I els lladres, que havien tornat enrere per veure si arreplegarien el que havien deixat, pensaren, sí que són moltes les ànimes difuntes, fins i tot n'hi ha que s'han quedat sense res. I

Hola, amics i amigues de Ràdio Far. Ja podeu escoltar la ràdio en línia directament des dels vostres dispositius. En cas de tenir un dispositiu Android, vos podeu baixar l'aplicació de Ràdio Far. Sempre que voldreu, podreu escoltar la millor música menorquina i els millors programes culturals amb segell menorquí. Cultivam la cultura. Ràdio Far. La ràdio cultural de Menorca. Ràdio Far. La ràdio cultural de Menorca.

Hola, Radio Farer. Sabies que el nostre arxiu musical està format íntegrament per música menorquina? De tots els temps i de tot tipus. Escolta-la en el 102.4 o directament des del teu dispositiu a radiofarmenorca.com.

una jove somiava de Sant Lluís. Somiava que ballava i Sant Imorat era escoixí. Somiava que ballava un val saltat i era escoixí que li feia nyigo, nyigo, nyigo, nyà.

seua mare, quan va despertar, li va dir, fia-te meua, i ell es va posar a plorar. I quan son pare va sentir aquell soroll, li va dir, fia-te meua, tu estàs emprenyada, tens un ull de poll.

Tot seguit, una cançó de Guillem Sol de Vila, de l'àlbum Bronte, publicat per Satélite K el 2025. Un viatge fascinant pels poemes de les tres germanes Bront, escriptores que varen revolucionar la literatura anglesa del segle XIX.

Tot seguit escoltarem un tema de Rudimentari, del disc Mala Herba Sempre Creix, publicat el 2026 per la discogràfica Guspira Records.

0: Benvinguts, amics, amigues, benvinguts a un nou espai de Sagramola. A on, en aquest programa, escoltarem cançons que fan referència a fets històrics. Alguns músics han fet cançons que xerren de fragments de la nostra història. Penseu que el que diuen a la cançó deu ser cert o han emprat la seva imaginació. Avui en descobrirem detalls i curiositats. Ara veurem si els músics menorquins quedaran aprovats o si els haurem de suspendre en la signatura d'història.
1: 1956, m'es feu una grossa nevada.
2: Sagramola, on en Bep Cardona en segueix descobrint tota la música de Menorca. Escolta tots els capítols a radiofarmenorca.com.

0: I de la Uella, benvinguts a Maquetes, a Radio Far, en el programa de música guapa de Radio Far. Benvingut Martí, benvingut Sergio, què tal?
1: Molt bé, molt bé. Tot bé, Pedro?
0: Bé, beníssim, ha sortit bé ara. res, un grup nou, un grup de gent molt jove, que estàs fent coses i que m'agrada, bueno, fa temps que mos coneixem amb en Martí fa dies i fa ganes que fóssiu aquí i que xerréssiu un poc de la vostra trajectòria. Antes de començar, potser m'agrada, Martí, tu ets cantant,
1: sí.
0: I en Sergio és
2: bateria.
0: És bateria, ole, fantàstic. Com, no sé, sempre demano aquesta pregunta, la primera, per arrencar l'entrevista. Quin moment, o com sabeu que la música vos agrada? Que ja teniu aquell moment que dius, escoltes una cançó, dius, això m'agrada, no sé què, o vull que sigui un poc més que un hobby, o no, és una cosa que ha vingut naturalment. Teniu música a casa, vull dir, sou de família musical, o rotllo d'aquest?
1: Bueno, jo, personalment, sí, des de sempre, la família, sempre la música forma part de la nostra família. Mo mare, en la guitarra, sempre tret la guitarra a l'hora de fer dinars familiars i coses. Sempre hi ha música entre nosaltres i sí, a poc cada un pues, ha anat tenint com el seu estil. I si hi ha rock, també, de part de mon pare, també sempre està molt present. I bueno, això. Tu, Sergio?
2: Bé, jo que la meva família no toca instruments, però jo des de petit me vaig apuntar a classes i me vaig obsessionar a la bateria.
0: A bateria? A Bondemó?
2: Vaig a Sant Lluís.
0: A Sant Lluís.
2: Amb en Moi.
0: Amb en Moi, bon profe. Joder.
2: I fins aquí he arribat.
0: Fantàstic. Sí, perquè jo tinc més sort que jo, perquè jo a canvi tampoc no hi ha... Ni els agrada la música especialment, ni eren músics ningú. Però bueno, tornant a vosaltres, com muntava aquest grup? Supos que sou col·legues de l'institut, com comença?
1: Sí,
0: la Uella,
1: sí, supos sí.
0: Que és el vostre primer projecte, perquè sou menors d'edat, com et xerraven antes de començar.
1: Sí, sí, sí.
0: Com neix un poc la idea aquesta?
1: Bueno, això va començar un poc després de la pandèmia.
0: Uh-huh.
1: Jo... vaig començar a interessar per la música, entrant a les 12-13 anys, pues, vaig començar que m'agradessin grups. Abans, sí, la música sempre havia format part de la meva vida, però tampoc li donava molta importància.
0: Toques qualque instrument, tu?
1: Jo sóc la guitarra.
0: La guitarra, vale.
1: I, bueno, soc vocalista.
0: Mm-hmm.
1: I te podria dir que el grup va començar amb una pel·li.
3: Maquetes, de Pedro S. Tuamala, arriba a la sisena temporada. Coneix tota la música rock de Menorca en un clic a radiofarmenorca.com.

Benvingudes, marineres, mariners, a l'Amada Contes. Seguim la travessa i seguim rodejant-nos de la millor companyia. Avui tornem a tenir una convidada que sembla sortida de conte, amb la qual justament xerrarem de com portar les històries dels contes a la veu i al cos. Jo us avanço tres elements essencials per començar, extrets d'un llibre meravellós que es diu Contar con los cuentos, de l'escriptora i poetisa Estrella Ortiz, i que realment és un regal per fer-vos si us agrada aprofundir en la part més teòrica de la narració oral. Hi ha un conte d'en Eric Kahl que es diu El grill silenciós, que narra com un grill tot just de néixer inicia un viatge que el durà a trobar la seva veu. Al llarg

0: des camí es troba amb tot tipus d'animalets que li demanen i el conviden. Ell, però, per molt que intenti fregar les seves ales, no aconsegueix treure cap enrenou d'elles i no pot respondre, no es pot comunicar. Després de molt viatjar, veu a una papallona nocturna que navega silenciosament la nit i en Esgrí li encanta sa calma. Es queda escoltant el silenci durant molta estona i quan sembla que la papallona quasi està a punt de tocar la lluna, el petit Gri baixa sa vista i es troba amb una grilla. Llavors li entren moltes ganes de dir-li alguna cosa. Es frega ses ales i aquesta vegada sona la cançó més bonica que us podeu imaginar. Com veieu, els narradors i narradores podem estar xerrant de mons imaginaris completament allunyats de nosaltres en temps i espai. Però perquè la cosa funcioni i perquè aquells que escolteu entreu completament en la història, ses paraules que diem han de ser de veritat. Com diu el poeta George Yin, lo meravellós és, sens dubte, la naturalitat de lo impossible. Aquesta veritat de la que xerrem fa referència a l'autenticitat dels nostres sentiments, emocions i sensacions, i no tant a la veritat dels fets que es narren. Mentre el conte duri, hem de creure cegament en allò que estem narrant. Un cop ja tenim activada la nostra imaginació i la nostra veritat meravellosa, hem d'explorar la nostra pròpia veu. I no tant amb volums i colors de la veu, que també, sinó més aviat aquella manera pròpia d'explicar les coses. La veu recull la forma única que tenim cada persona de veure el món. Això farà que ens decantem i preferim alguns contes, però sense necessitat ni d'encasillar-nos ni d'arrelar-nos en aquells contes. Aquests, però, ens ajudaran a xerrar d'allò que realment pensem i sentim sobre les nostres experiències, els nostres somnis i les nostres esperances. Quan expliquem contes, deim molt més que les paraules i el contingut d'aquests. Aquesta exploració de la veu pròpia és tasca de tota aquella persona que vulgui ser narrador o narradora. És una recerca on es tracta d'escoltar-se i confiar en la forma particular de veure el món, per després poder dir. I ja, finalment, tenim el cos. El cos també és una manera de narrar, és una manera d'expressar-nos i diu molt més del que creiem. Cada gest que fem quan narrem aporta significat al relat i hem d'intentar trobar la seva organicitat i naturalitat, igual que quan estem entre amics explicant una anècdota. La recomanació és fer del cos un aliat del conte. Sigui com sigui, el narrador, el contacontes, el cuentista, la cuentera o com li vulguis dir, el que li agrada és jugar. Jugar amb ses paraules. Se n'enriu de si mateixa, es sap completament imperfecta i li és igual. Es qüestiona les seves intencions, analitza allò que sent, es contesta preguntes i riu. Mai atura de riure. Pica l'ullet a cada moment. Perquè contar històries és mirar i mirar-se. També, però, hem de saber callar i escoltar. I a vegades necessitem silenci per poder gaudir d'una posta de sol, per respirar i contemplar, per sentir. Ei, que potser no ho saps i resulta que tu també formes part d'aquest món de narradors, contacontes, cuentistes i cuenteros, d'aquesta travessa de la mà de contes. Dit això, què us sembla si donem veu a la personeta meravellosa que tinc al meu costat aquí asseguda? Laia García, o també coneguda com a senyora García. Laia, benvinguda. Benvinguda a la mà de contes. Com estàs?
1: Estic molt bé, molt contenta d'estar aquí amb tu.
0: Que bé, jo també. Explica'ns, per qui no et coneix, qui és la Laia García?
1: La Laia García és una persona curiosa de l'escena. Crec que és així, o sigui, una persona que té curiositat per al món escènic i una mica doncs, que veu del teatre, veu del contacontes, veu del clown, i ja està, és això. No sé, és difícil definir-se.
2: És difícil. Bueno, doncs explica'ns com vas arribar al món dels contes, del teatre...
1: Val, el món... Clar, jo realment provinc del teatre, és així. És a dir, de petita, del meu poble, que Sant Joan de les Abadesses, vaig estar de ben petita ficada al grup de teatre del poble. I no em vaig fer contes fins que vaig arribar a Menorca, pràcticament. Havia fet alguna cosa abans, alguns intents, però va ser a l'arribar aquí a Menorca que se'm va proposar d'anar a les biblioteques a fer contes, i vaig acceptar amb una companya, amb la Teresa, i pràcticament com a contes he nascut aquí.
2: Bueno, i què tal l'experiència de contes a Menorca?
1: Molt bé.
2: Hi ha públic pels escèptics que no saben si, més enllà dels infantils, hi ha públic adult per escoltar contes a Menorca?
1: Jo crec que sí. El que passa que el públic s'ha de despertar encara. És a dir, jo crec que encara no hi ha molta cultura aquí de contes per adults, però que hi ha públic, sí. Sí, sí, el que passa que no hi ha molta oferta, i o n'hi ha poca, o és molt esporàdica, llavors no, és difícil crear un públic assidu si hi ha activitats esporàdiques, però a veure-n'hi, sí. Jo crec que sí, que hi ha un públic que si tu li dones...
2: Que a tots,
1: bé.
2: No? Ens agrada escoltar
1: tant,
2: històries.
1: I tant.
2: La Laia, jo sé que té repertori per infantil, però també tens repertori justament per adult. Uh-huh. I avui justament volíem parlar un poc de com portar els contes o els textos del llibre a l'escena. Aleshores, ens agradaria, per exemple, que ens expliquessis quins són... els teus rituals o les teves formes, com inicies o com decideixes, primer com decideixes què narrar i després quin és el primer pas per portar-ho a la teva veu o al teu cos.
1: Va. Clar, quan tu t'enfrentes a un text normalment trobes un text escrit, no? O sigui, un conjunt de lletres damunt d'un paper i d'allò ho portes a les tres dimensions, no? O sigui, ho converteixes en un espectacle de tres dimensions, amb tu, la teva veu, el teu cos... Va, jo el que faig? Primer, escollir el conte que m'enamora, que m'agrada, que em ve de gust explicar. I després el que faig, o sigui, és molt, molt senzill. Vull dir, agafo la història, intento resumir-la amb una frase. No? De què va aquesta història, doncs? Aquesta història va d'una persona que passa això i no sé, ara no se m'acord cap exemple, no? Però, o d'un... Però, bueno, resumir aquella història amb una frase. Escollir a l'inici el nus i el desenllaç, on hi ha el punt d'inflexió de la història, on en quins punts aquesta història té uns nusos on hi has de posar una mica més d'emoció, no? I a partir d'aquesta estructura i d'aquest esquelet, per explicar-ho amb les teves paraules i explicar-ho i enriquir-lo amb... Perquè jo... Les històries al final te les fas teves, les enriqueixes sí. Tu, no?, amb les teves paraules, amb el teu... T'imagines més coses de la que la història et diu, en lleves d'altres i te'l fas teu. I després... Això, clar, a nivell textual. I després, clar, a nivell... a nivell de narració oral de veu. I llavors, clar, hi posa el cos... Però és que el cos hi va darrere, no? Hi va sol.
2: Sí, justament, manera. Quan ara a l'inici, jo explicava que havíem de fer del cos un aliat, no?, de la narració. Però és veritat que, molt clara, que potser algú t'escolta i diu sí, sí, ella ho diu molt fàcil, però després d'on trec jo aquesta creativitat per saber com aquesta imaginació més enllà del text? A tu, és a dir... De quines fonts t'inspires o com ho és natural a l'hora que expliques el conte ja?
1: Clar, jo crec que tampoc... Jo li poso cos perquè això, perquè tinc una mica d'experiència teatral i de que he anat a una escola que m'han ensenyat més la part corporal i física. Però crec que no és necessari. Crec que una persona asseguda a una cadira explicant-te la història n'hi ha prou. És a dir, alguna vegada he sentit dir, estic totalment d'acord, que els narradors només transmetem un missatge, transmetem la història. És a dir, El protagonista és la història. I si la història està ben construïda...
2: Funciona sol.
1: Exacte. Sí. Enganxa, és a dir, tu no cal que... És a dir, a vegades menys és més, no?
2: Sí, completament.
1: Vull dir que no cal que... Si la història està bé i té interès i l'expliques una mica bé, no, el cos no és necessari, o sigui, tanta expressió. El que passa que, clar, quan... Jo que he fet bastanta cosa infantil, doncs els nens... Que també he vist narradores així, i també funciona, la veritat. Però jo crec que hi ha una, o sigui, jo, per exemple, no em sé estar quieta. I necessito moure'm i necessito expressar-me, no? Em costaria molt seure una cadira i explicar un conte. Però jo crec que cadascú ha de trobar la seva manera de... el seu potencial, no? Per exemple, jo no empro gaires objectes, ni il·lustracions, ni... Tot i que m'agrada molt els objectes, però jo no n'empro. Però hi ha gent, doncs, que sap treure molt més partit, no? Que té més habilitats manuals i pot posar aquests complements i li resulten, no? I crec que cadascú ha de trobar la seva manera, el seu potencial i explotar-lo.
2: Completament d'acord. I sabem que el teu nom escènic, diguéssim, així a nivell de biblioteques i tal, és Senyora García. La Senyora García és un personatge o simplement és un nom o com neix això?
1: No sé, això neix a
2: perquè partir... dona, perdona que t'interrompi, dona com molt joc, no?, mentalment, i mira que García sembla com un cognom que d'entrada ha de ser comú, però Senyora García ja té una presència, si més no, només dir-ho ja és com, ep, aquí passa alguna
1: cosa. La senyora, no? El
2: la senyora, senyora García.
1: Sí, no sé, crec que va ser arrel d'haver de començar... Vaig crear un personatge de clown que havia de fer fa molts anys, acompanyar Sàvia Corema de Moca... I en aquell moment, no sé, em vaig pensar... Crec que va ser en aquell moment que vaig buscar un nom artístic o potser... o potser abans. I no sé, Senyora García... La veritat és que aquest nom em recorda la meva mare, que és la Senyora García, saps? I com, no sé... Crec que... No sé molt bé, bueno. No sé molt bé, però sí que funciona que,
2: sí,
1: que
2: no?
1: La gent em diu Senyora García. Sí, que...
2: Té presència, sí. Funciona. I... Quan tens algun tipus, has detectat si t'agraden algun tipus de contes en concret o t'animes a explicar qualsevol cosa o hi ha un tipus, no, doncs m'agraden més els històrics o els que són més per adults o els més infantils, hi ha algun tipus en aquest procés de recerca que hagis dit em decanto més per això o disfruto més fent aquest tipus de contes?
1: Crec que... que m'estiren les històries ben construïdes. Crec que és això, eh? Un argument interessant ja em serveix perquè m'enamori d'aquella història. Suposo que també crec que, en el fons, sense voler fer cap moralina ni res, però crec que també cada conte per mi és un missatge. Cada conte és com una recepta. Sense posar-hi gaire èmfasi en la moralina... ni em explicar, però sí que per mi els contes a vegades són com a receptes. I és això, crec que això, que hi ha un missatge bonic, que hi ha un missatge que, amb el qual jo combregui o connecti, i que sigui una història divertida. Sí, jo crec que divertida, també.
2: Clar.
1: Jo crec que per mi l'humor també... Sí, el toc humorístic per mi és molt important, sí.
2: Que bé. I quan estàs a escena... sigui la tarima d'una biblioteca, sigui el carrer o sigui un escenari així amb tota... Què sents? És a dir, que més enllà del que fas viure el que t'escolta, què vius tu mentre estàs explicant el conte?
1: Doncs jo crec que el conte et passa per dintre. Mentre estàs explicant el conte t'està passant a tu, no? Estàs vivint el que li està passant a aquell personatge o així, no? Estàs com... I a la vegada, clar, tens un públic al qual t'hi estàs dedicant i l'estàs mirant i t'estàs entregant i ho estàs fent per ells i t'estàs enfocant cap a ells. I llavors, veure el públic com està rebent aquella història, com responen, no? com la cara que posen, els ulls, si riuen, si interaccionen, si fas una pregunta i responen, no? Aquesta interacció, aquesta comunicació, també és molt enriquidora, perquè és molt important al públic.
2: Clar.
1: No? És que és el 50% de la història, perquè és així. En funció de com estigui el públic, de com et reaccioni, de com... Tu vas per una banda, no? Si el públic et dona, tu
2: dones.
1: Si el públic no et dona, doncs tu has de posar molta més energia perquè arribi. Vull dir que és com que hi ha una comunicació, una interacció... Mm.
2: Que potser és també el més difícil, no?, d'aquest any, amb les mascaretes, que quan estàs narrant costa molt, perquè tot i que els ulls transmeten molt, es perd la meitat de l'expressivitat de tant dels infants que duen mascareta com dels pares o adults que venen a escoltar contes, no? I jo ho he notat que és de les coses que més m'ha costat, no?, els somriures, o... Clar, tu des d'escena ho veus tot, des de... Sí. I tot i que sigui ja no el somriure de boca oberta, però tu pots veure amb tota la cara, no?, l'expressió, i és, per jo és de les coses més dures d'aquest, bueno, des del Covid, que es perd un poc això, no?, que es perd, diguéssim, aquesta màgia, aquesta comunicació cara a cara. Però bueno,
1: sí,
2: tenim la sort de poder estar, de poder narrar tot
1: sí.
2: I això.
1: Bueno, mira, et diré això, que no me n'havia adonat.
2: Bueno, mira... Això és que aconsegueixes generar més enllà, no?, de la mascareta. Que
1: sí,
2: bé.
1: Sí, no ho sé. O que no les veig, no?
2: És una manera
1: també. No les vull veure, tal vegada.
2: Bueno, Laia, explica'ns una mica, sense desvelar, què ens has portat avui com a proposta.
1: Va, doncs us he portat una història d'un llibre... que es diu Ets una bèstia, Viscovich, que hi ha moltes històries, i jo he muntat un espectacle amb cinc històries d'aquest llibre. I avui em porto una sisena, que no és cap de les cinc que jo faig, i és un llibre que vaig conèixer fa molts anys, o sigui, fa 13, 14 anys o més, i són totes històries d'amor, d'animals, que són un xic bèsties, però també bèsties molt humanes. O sigui, són històries d'amor d'animals molt humanitzats. I a mi m'agrada molt perquè està escrit en llenguatge tècnic, perquè està escrit per un biòleg, i llavors hi ha moltes paraules tècniques, però que a la vegada li donen gràcia i no li resten... que el conte es fa igualment comprensible... però li donen aquest toc de gràcia i també d'humor, i que són d'amor. I rai, a més, ens il·lustren molt la vida de diferents animals. Llavors, és uns contes que segur que la gent que li agrada, naturalistes, biòlegs i gent que els agraden els animals, els hi recomano molt, aquest llibre.
2: Però res, des d'aquí volem animar a la Laia a que, per favor, recuperi aquest muntatge i el puguem veure a bars, teatres, biblioteques, on sigui. Però, bueno, per ara ens disfrutarem d'aquest conte. Així que, mariners, marineres que esteu a l'altre costat, ja sabeu, desconnecteu preocupacions, obriu el cor i la ment, que el conte ja és aquí.

0: no hi ha res més avorrit que la vida. Res de més depriment que la llum del sol. Res de més fals que la realitat. Per mi, cada despertar era una mort. Viure era morir.
1: Desperta't, visco, que ja és maig. Afanya't, que es cruspiran les glans més bones.
0: Ai, espera't un moment, Jana. Dóna'm temps per acabar de descongelar-me, Jana. Em vaig estiregassar amb una pena immensa i a contracor vaig obrir un ull perquè, malgrat tot, viure era necessari. Era la fi d'una letargia de 8 mesos. A poc, a mesura que l'engranatge del meu metabolisme anava encaixant, vaig començar a sentir el mal a les juntures, la deshidratació i els dolors en cadascuna de les cèl·lules. Era l'agonia del despertar, d'un turment que encara duraria 4 mesos, fins a la propera letargia. En aquells moments, l'únic que et dona forces per tornar-te a aixecar és la gana, i saber que si no t'engreixes, no podràs dormir. Valor, visco, em vaig dir, que a la teva edat encara pots viure 3 letargies més, i això, l'ironet meu, seria una llàstima que t'ho perdessis.
1: Estàs prim com una gua, visco. Vine a menjar glans.
0: Ai, em va dir na Jana. Ja feia anys que era la meva companya a qui jo havia estat fidel. No pas per cap mena d'inclinació monògama, sinó per mandra i desig d'avorriment. Era la femella més lletja i depriment de tota la comunitat, la més avorrida i ximpleta. La vaig triar justament per això, perquè només una vida feta d'avorriment i frustracions predisposa a somnis satisfactoris i grandiosos. I són aquests els moments que compten. Si el més enllà, és a dir, el despertar és l'infern, la vida, és a dir, el somni, serà el paradís. No a l'inrevés. Vaig clissar un parell de glans que hi havia caigudes per terra i amb una prudent lentitud vaig anar fent tentines fins a un dels fruits i li vaig clavar els molars. Ai, una altra cosa de les que hem de fer desperts, a més d'engreixar-nos i mirar d'avorrir-nos, és emmagatzemar material oníric per la propera letargia. Per això, els lirons vagaregem sempre pels llocs més fascinadors. Busquem inspiració a les nostres històries, personatges, idees...
2: Ben llevat, Viscovich. Au va. Explica'ns com t'ha anat.
0: Ai, López, parlar cansa. Jo no els podia explicar els meus somnis als meus companys, perquè hi surt una femella. I us ben prometo que no és la Jana. És una femella d'aquelles que només existeixen els somnis, l'obra mestra de la meva fantasia. M'havien fet falta molts anys de lletjor i frustracions per arribar a imaginar-me aquella absoluta perfecció de trets múrits, aquella exacta combinació de santedat i pecat. L'havia fet bella com el son, seductora com un badall, flonja com un coixí, i l'havia anomenada Liuba. Pensar en ella em feia venir immediatament moltíssima son. Vaig fer 3 passes i vaig caure adormit al costat d'un tronc. La vaig tornar a trobar on l'havia deixada, a la selva tropical que havia somiat jo per ella, entre flors d'hibiscus i l'ombra de les acàcies, en aquell hàbitat encantat on no existia el soroll sinó la música, on no hi havia depredadors, ni emprenyadors, ni rivals. No hi havia cap mascle llevat de mi i no hi havia cap més déu llevat de mi, de Viscovich. La vaig saludar amb un reclam amorós dels lirons. Després m'hi vaig acostar baixant per la bananera, vell i mandrós com un déu rosegador. Iuhu! He tornat, amor meu! Li vaig dir. Només he vingut per tu, Liuba!
2: Ara tinc coses per fer, Visco. Estic buscant una alzina. No és gens fàcil trobar glans o mongetes enmig d'un bosc de bananeres.
0: Només cal que m'ho demanis. Flash! I per obra de la meva fantasia van despuntar de terra 3 glans grosses com síndries. Com tots els lirons il·luminats, sabia somiar conscient d'estar somiant i això feia que cadascun d'aquells instants esdevinguessin immensament més rics. Deixa-ho estar, Liuba, estimada, i estigues per mi, reina, va. No tinc tota una letargia a la meva disposició, només una becaina. Mira, mira aquell llit de flors. Em sembla el lloc ideal.
2: No, Visco.
0: No? No és gaire agradable que et diguin que no en el teu propi somni. Encara no havia pogut sotmetre al meu control un caràcter tan fort com el que li havia donat a la Liuba i no me'n sabia venir.
2: N'estic tipa. Que em tractis com un objecte i haver d'obeir els teus capricis. Per a tu és molt fàcil. Per a tu això només és un somni i pots fer el que vulguis. Però és l'única vida que jo tinc i m'agradaria que me la deixessis viure.
0: Saps prou bé, amor, que no és l'única, que reviuràs en tots els meus somnis.
2: Sí, sí, això ho dieu tots, però no em dones temps de menjar ni d'expressar un pensament. Em fas viure en aquest món teu tan ridícul i sopífer, sense lirons, sense alzines, en aquest crepuscle perenne. No em deixes tenir cries, no em deixes tenir vida pròpia.
0: Però et deixo somiar, Liuba.
2: Sí, però què vols que somiï si només conec el teu món de mentida?
0: Reina, no ens posem a discutir, que tinc molt poc temps, de debò. Au, va, vine cap aquí.
2: No, Visco.
0: Ai, la cosa sempre acabava igual. És a dir, que per fer-la sentir viva, tal com deia ella, havia de somiar totes les vulgaritats de la vida. La sortida del sol, els alzinars, els faigs... I al final estava més cansat que quan m'havia dormit. Va passar una hora abans que na Liuba no se'm va acostar i em va fer sentir el contacte del seu pèl perfumadíssim. Després es va estirar damunt del mesc amb una lenta manyagueria i va deixar dos zi-zi provocadors. No, no, no, no, Liuba, no, no, no, no, no. Que ja saps que no és això el que vull. Ai, la pega era que la Liuba mai no volia fer amb mi les coses que els lirons i les lirones fan en els somnis. És a dir, dormir. Compartir el moment màgic de l'endormiscament, la malícia del badall, la passió del sopor, la fusió final dels cossos en un únic i únic i devastador, la fusió de les ànimes en un triomfant somni únic. No, no, ella amb mi hi volia aplegar glans, fer l'amor, tenir cries i tot de banalitats. Però al moment crític, quan les parpelles es comencen a tancar, sempre es negava a deixar-se anar. I al final jo m'havia de privar d'aquell plaer tan perfecte i em semblava que aquesta vegada no seria pas diferent.
2: D'acord, Visco, vull que estiguis content. Fem-ho. A mi també em ve de gust aquesta vegada.
0: No, no em podia creure el que havien sentit les meves orelles. De cop i volta vaig sentir una pota al clatell i em vaig despertar. Oh, estava comprensiblement enfurismat. Si n'hagués tingut forces, hauria estat capaç de matar. Qui es desperta així? No es mereix una altra cosa. Qui m'ha despertat? Em vaig trobar al damunt un gran sac de pèl.
2: Visco!
0: Era una veu familiar. Vaig alçar el musell i vaig veure una lirona. Però què coi passa? No solament era bellíssima, sinó que s'assemblava més a la Liuba que a la mateixa Liuba. Vaja, que era la quinta essència de la Liuba.
2: Tu ets en Viscovich, el qui sempre somia amb mi.
0: Liuba, Liuba, què fas tu aquí a la realitat, Liuba?
2: Ja t'he dit que volia fer jo, que m'has demanat, però m'estimo més fer-ho aquí, que no pas en aquell somni tan ridícul.
0: A veure, si era una broma, era de molt mal gust. Havia sentit dir que la realitat és un somni, però no m'havia cregut mai. Qui podia ser tan recargolat d'empescar-se un somni semblant? Mira, Liuba, Liuba, Liuba, no sé pas qui t'ha enviat, eh? Però ben segur que s'ha equivocat. Mira, aquí no hi ha lloc per tu. No sents quina pudor? Són les pluges àcides, els nitrats, els sulfurs. Cada centímetre quadrat d'aquest indret és ple de sorolls i de malalties. Hi ha martes, mussols, mofetes. Hi ha l'home. Tinc una companya d'allò més gelosa i 14 fills. És la refotuda realitat, Liuba. Mai no hi haurà felicitat. Mai no hi haurà pau aquí.
2: No se sap.
0: Creu-me, bonica.
2: Ja no, Visco.
0: Ja no?
2: Tot això existeix perquè ho he volgut imaginar, Visco. No és la vida, és la meva letargia. Per això em somiava sempre, perquè jo ho volia. No t'ho havia dit perquè et volia sorprendre. Em divertia jugant amb tu.
0: Aquesta sí que és bona. Tu has somiat la meva vida i també has somiat la meva Jana i els meus fills i tots els altres del meu ramat?
2: Esclar, els vaig fer tan decadents perquè et volia per a mi sola, amor meu. Que no t'ho creus? Mira.
0: Davant dels meus ulls vaig veure despuntar de la terra tres glans grosses com cíntries, sense cúpula ni pell.
2: Fins avui, Visco, em feia molta vergonya. No és fàcil plantar-se davant d'un paio i dir-li «Ets el liró dels meus somnis». M'estimava més que em busquessis tu, que em somiessis tu. Et volia posar a prova. Ara que sé que m'estimes, rei meu, ja no tinc por. Et vull fer feliç. No perdem més el temps, Visco, que tots els somnis s'acaben. Vine.
0: Va fer aparèixer un llit de flors de camamilla i s'hi va jeure.
2: La realitat és que jo encara sóc més mandrosa i dormilega que tu, Visco. I no hi ha cosa que desitgi més que dormir entre els braços, sentir-te roncar en el meu... Oh, son.
0: Va obrir la boca en un badall tan descarat que semblava que li hagués de sortir l'ànima per la boca. M'hi vaig fondre amb una gran alegria. No entenia qui ensomiava en qui, però sota el pèl el meu cos es va desfer en un oceà de beatitud. Amb un cop de parpelles d'agraïment vaig beneir tota aquella tristesa, el llac fastigós i el bosc contaminat i l'aire asfixiant i la terra estèril. Tot aquell món desolat i apagat que era a un badall de distància de la felicitat.
1: Conte contat.
3: Conte acabat. Ets una bèstia, Viscovits, d'Alessandro Boffa.

0: Cozy Kids.
1: Benvingudes i benvinguts a Residents, el programa on coneixem les artistes que han passat per el centre de creació Casa d'Artistes. Avui xerram amb Estel Boada, artista multidisciplinar. Benvinguda, Estel.
2: Benvinguda a tu també, per entrevistar-me avui.
1: Que bé aquesta veu de performer. N'Estel ha estat a Casa d'Artistes en el marc de les quartes jornades de performance, en concret de la residència, i ha vingut a desenvolupar un projecte en el context d'aquest espai. Què és el que has estat fent a l'espai de creació de Casa d'Artistes?
2: Doncs el que he estat fent, sobretot, és divertir-me molt i buscar un espai còmode on crear alguna cosa de zero, que és el que més de gust em venia. I la veritat és que m'agradava molt un espai que teníeu amb un columpio i un monte, i ens he volgut vincular com aquest espai natural amb un imaginari new age, que passés una mica per fases de la meva vida i poder-lo transformar a través d'una performance bastant irònica, convertint-lo en un espai que donés bona sort a mi i a tothom que anés cap allà.
1: Per què allò de la bona sort?
2: Per què allò de la bona sort? Doncs és una bona pregunta. Perquè en general no, tothom vol més sort, però jo en particular a la meva família sempre m'han dit que sóc la que tinc mala sort. Vale, sempre tot se m'atribueix a jolín, les teles, que quina mala sort, en lloc de dir les coses bones, però bueno. I aleshores vaig dir, s'ha acabat això. Per què? Perquè a la residència també vaig tenir mala sort al principi, se'm va caure una pedreta a l'ull, no veia res, i és com, jolín, saps? Sempre que vaig a les illes em passa algun cop, em vaig trencar un múscul, és com, sempre desgràcies, i és com, no pot ser això, s'ha d'acabar. I casualment, a part, he compartit residència amb la Teresa W, que bueno, li vam nomenar T-Pray, Double Fingers, bueno, totes teníem motes aquí, i la persona que feia la formació performance, la Neus Masdeu, bueno, també tenia un mote, i vam fer bueno, com un llaç molt, molt divertit, i parlant els primers dies de residència, vam caure en que les tres havíem nascut el dia 12, no, el meu segon dia de residència era el 12 de juliol, que era el meu aniversari, i a partir d'aquí doncs, vam començar a desenvolupar bueno, com una història quasi màgica i va ser, uau, saps quina sort, s'han alineat els astres, he de fer aquí una mena de performance de buen augurio, de la bona sort, i trencar i acabar amb tot això de cuajo.
3: La cinquena temporada de Residents, conduït per Marina G., descobreix els artistes que han passat pel centre de creació Casa d'Artistes. Pots escoltar el capítol sencer a radiofarmenorca.com. Mira Llentrisca.
4: Camins, del fotògraf Christian P. Coll, ens introdueix en el viatge de les persones migrants, 10 anys després de la crisi migratòria de Lesbos. El fotògraf mercadalenc va traslladar les seves càmeres i mirada a l'illa grega per acompanyar els migrants en aquesta desesperada travessa des de Grècia fins a Sèrbia, on el fotògraf, paradoxalment, va ser retingut per no disposar de permís per travessar la frontera. Un relat que posa en context el viatge que, juntament amb fotografies inèdites, formen aquest punyent treball de reflexió.
3: A la plataforma de podcast de radiofarmenorca.com pots escoltar més de 700 programes. Baixa del núvol i connecta't a Ràdio Far.

A continuació, escoltarem un tema del primer disc de Berlat, Pareidolia, publicat el 2025 per la discogràfica Borb Records.

0: La calcinera. Capítol 2. El forn de calç. Excavant l'olla. La calç, com vam sentir al primer capítol, ha acompanyat Menorca quasi bé des de l'època talaiòtica, associada als rituals de la mort. Però com s'elabora? En aquest i el pròxim capítol assistirem a la construcció del forn de calç i donarem una visió general de l'ofici de calciner. L'ofici de calciner no era una feina solitària. Es necessitaven un mínim de 3 persones perquè les feines eren diverses, feixugues i molt carregoses. Un grup de persones que es coneixia amb el nom de ranxo. A més, s'havien de fer torns de vigilància mentre durava el procés de cocció. Un foc que s'havia de mantenir viu les 24 hores del dia.
1: No m'ho vull enrotllar molt. Comentar-vos que l'ofici de calciner, i ara vos xerrem un poc des de buix, l'ofici de calciner, òbviament, com a la resta d'oficis vinculats en l'àmbit de la construcció, han estat oficis masculins, oficis que requerien força, sobretot. En el cas de l'ofici de calciner, a Menorca, no era un ofici individual, era un ofici que se feia en ranxo, nosaltres dèiem un ranxo.
2: Jo n'hi havia que dormien allà, a la cova de les Estronyes. Hi havia en Salor, son pare de Salor, aquests tots, en Jaume Coroica, que li deien, en Beda d'Espont, tots aquests solien dormir a la cova de les Estronyes i feien, n'hi havia que feien la setmana, perquè a vegades anava amb una velo. Jo hi anava amb una bossa de nitroclòrits, de nitroclòrits, de li deien a ell. I ell tenia una ossa i allò me'n venaven cada dia i me'n tornaven així, perquè jo no tenia ni velo ni tenia res.
3: Però degueren tenir un puesto, o sigui, un tot sol allà no quedava segur. Degueren sa vespre, almenys eren sa tres. I si mentre un feia, donava, alimentava el forn, els altres degueren descansar, supost. Degueren tenir qualque barraca així improvisada, però...
1: Un ranxo en el cap davant del qual hi havia el mestre, que era el que tenia, coneixia l'ofici. El mestre era el que transmetia l'ofici als seus treballadors i els seus treballadors se distribuïen la feina en funció de les capacitats i de desconeixements que tenia cada un. De fet, per treure pedra o per esporgar una marina i fer els rams de llenya no se necessitaven gaires coneixements. I un poc les feines se repartien en base als coneixements que tenia cada un. Sí que era un ofici que se transmetia a base d'aprendre del mestre, de repetir els processos, i així és com s'anava transmetent generació darrere generació.
0: Entram ja en el procés de construcció del forn de calç. Segons l'arxiduc Lluís Salvador d'Àustria, es tracta d'un procés que des de mitjan segle XIX no ha variat. Així ho explica els 2 volums dedicats a Menorca a les Illes Balears descrites per la paraula i la imatge. Una obra de 9 volums publicada entre el 1867 i el 1888. I si el procés ha canviat, ho ha fet de manera anecdòtica, fins que l'ofici s'extingeix a Menorca amb la darrera fornada de calç el 2020, cuita per Jordi Pons.
1: Per tant, com que encara es manté la memòria col·lectiva de molta gent, és un ús que encara existeix a Menorca, nosaltres vam considerar que era un element digne d'incloure-se dintre del patrimoni cultural i material, perquè encara es manté la memòria viva dels menorquins. Un altre personatge que se fixa molt i que hi presta molt d'atenció en el segle XIX, la importància de la calç a Menorca, és en Lluís Salvador d'Àustria. Era de venir de la realesa, de la dinastia dels Habsburg, que va quedar enamorat de Mallorca a la segona meitat del segle XIX i es va establir a Mallorca, va comprar una casa a la Serra de Tramuntana i es va dedicar tota la seva vida a una obra enciclopèdica que dedicada a descriure en tot detall cada una de les illes, explicar la seva història i sobretot explicar les seves costums i tradicions. Els Toms de Menorca eren 9 toms, és una obra emblemàtica de la bibliografia balear, perquè és un document de primera ordre per conèixer les illes com eren a la segona meitat del segle XIX. Els Toms de Menorca es van editar entre 1890 i 1891 i es van editar en alemany, a Leipzig, Alemanya, amb el títol de, no sé, alemany, Die Balearen und Wort und Bild geschildert, és a dir, les illes balears descrites en text i imatge. En els Toms dedicats a Menorca dedica a explicar amb molt de detall els oficis artesanals que llavors eren vigents, i dedica una part molt important a xerrar sobre sacals, la importància de sacals a Menorca, i ho il·lustra amb aquests dos, gravats, no sé si es deveix bé, el gravat de l'esquerra és un forn de calç en plena cocció, i la de la dreta és un forn de calç que ja està cuit i que s'està refredant. Després també explica tots els usos que se donava la calç a la Menorca d'aquella època, i és curiós perquè si comparam els mètodes de fabricació i els usos que tenia la calç a Menorca a la segona meitat del segle XIX, veiem que són exactament els mateixos que se van seguir utilitzant fins que l'ofici se perd i fins que perdem el costum d'emprar la calç. És a dir, que va ser uns mètodes ancestrals que es van mantenir mutables fins pràcticament als nostres dies.

0: Primer de tot, s'havia de triar el lloc on construir el forn. Aquest havia de facilitar la seva construcció i el posterior reompliment en pedra. Per tant, o bé se cercaven espais on hi hagués molta pedra, estalviant-se així incòmodes transports, o bé zones de marina amb abundància de branca per encendre el foc i mantenir el forn ben calent. Tanmateix, aquests aspectes es dilueixen en època més moderna, on hi ha una sola condició indispensable, que el forn estigui a prop d'una carretera o vies de comunicació.
1: El primer, el més important de tot, el primer de tot era, vos ho explico molt ràpid, que no us vull avorrir, el primer de tot era cercar el lloc adequat. Antigament, xer jo, el lloc adequat on construïes forn, no valia qualsevol lloc. La geologia marcava molt i la presència o no de vegetació també. A Menorca hi ha zones molt pelades, que on te li dona la tramuntana de ple, no hi ha un arbre. Per tant, han de ser zones molt protegides del vent. A Menorca, l'entorn està molt condicionat pel vent i la salinitat que dues vent. I havien d'estar zones molt protegides, dins barrancs, a prop de barrancs, a zones del sur.
2: Bueno, avui en dia, clar, t'exigeixen més coses que un temps. Un temps anava dins la marina, un puesto de redossa, un puesto que hi hagués pedra a prop i rama a prop i ja anava bé. Bueno, ara ja al darrer pues, exigien i hi havia un punt d'aigua, per si cas hi hagués una cosa o l'altra, pues... un sistema d'expressió per poder apagar foc i tal. I, clar, i el més important és que hi hagi redossa, que els vents no li toquin. O sigui, l'enemic del forn de calç és que si quan estan ses comença a fer bufar vent, ara d'aquí, ara d'allà, malament el tinguin molt protegit, és molt bo de fer que el foc se desviï. Bueno, després hi ha problemes a l'hora de coure.
1: Primer havia de triar el lloc adequat, on poder disposar de pedra i rama. Arribava un acord amb el propietari, amb el senyor, l'altre dia amb el senyor, i a canvi d'una quantitat de calç, de dir, bueno, pues aquí, no? Això és un bon lloc per fer calç.
2: De fet, avui en dia, si vas passejant pel camp i si trobes un forn, un clot de casquet, el que sembrava per forn, tu veuràs que a prop d'allà hi ha pedra bona i bosc. O sigui, si no tenies aquestes dues coses, antigament, o sigui, no es dedicaven a passejar les coses de molt en fora d'un lloc o l'altre, o sigui, agafaven sempre a prop. I, de fet, quan tenien un forn armat, potser l'empraven, jo què sé, un any o dos, i quan, per exemple, el bosc ja l'havien fet net, se n'anaven a un altre lloc. I anaven feient rodatge, o sigui, exacte. No estaven allà estabilitzats a forn sempre, sinó que potser feien dos anys un, després barataven a 4 quilòmetres més en fora o una altra ubicació i feien feina amb aquell. I anaven així.
1: Per construir un forn de calç, el que necessitàvem són les matèries primeres. Calç s'obté de la pedra calcària.

0: forts al llarg del territori. No, si, no tots els forts de calç de Menorca estan, estan inventariats ni catalogats, ni uns quants. No? Seria una feina ingent, eh? Perquè a Menorca tenim mils de construccions de etnològiques de valor, mils. Eh? Jo he catalogat zones, eh? I mils, no acabaríem mai. I sí que trobem que els forts tradicionals es concentren bàsicament en la zona sud de Menorca i a zones on hi ha afloraments de roca calcària i on hi ha, i a prop o dins una marina. Per tant, on hi hagi pedra, aflorament de pedra a la vista, solen estar a prop de penya-segats, a prop de barrancs, molt a prop de la costa, on hi ha roca i no hi ha substrat de terra, però no va de cavall, va a terra, i després, sobretot, on hi hagi bosc, per poder accedir a la llenya amb comoditat i facilitat. Bé, no dic això, que aquests aspectes va perdent importància durant aquesta revifada que viu l'ofici de calciner en el segle XX, quan a Menorca s'introdueix els vehicles a motor. Ja en el segle XX, els forts de calç, com aquests, ja és intranscendent que estiguin dins un bosc o dins una zona al nord o al sud. L'important, un dels factors importants, és que estigui a prop d'una carretera. I quasi tots els darrers forts de calç que van estar en funcionament a Menorca estan a prop de vies de comunicació. Primer perquè ja en el segle XX la pedra s'obté de qualsevol banda, la llenya també, s'ha d'un camion i s'ha d'un fins al forn. I en els darrers, en el cas dels darrers calciners que hi ha hagut a Menorca, el cas d'en Jordi, o el cas de la família Barraca, ja la pedra la subministraven empreses dedicades a subministrament de materials de construcció, de les pròpies pedreres, i la llenya, professionals que es dedicaven a subministrar llenya, el que fa que l'ofici, certes parts de l'ofici tradicional amb els temps es van fent més àgils, perquè ja no ho ha de fer només el calciner.
1: Per un forn de mida convencional que extreia 2.000 quintars de calç, es necessitaven aproximadament 2.000 feixos de branca d'entre 70 i 80 quilos cadascun. Imagineu un quart del camp de futbol d'Es Mercadal ple de llenya, amb 4 metres d'alçada amb feixos. I és que si un quintar equival a 40 quilos, 2.000 quintars de calç equivalen a 80.000 quilos, i per aconseguir-los es necessitaven 50 feixos per encendre el forn i la resta per mantenir el foc encès.
0: El pas següent era recull la llenya. Això se feia a mà, òbviament, se duia a mà. Després, a poc a Menorca es va introduir els animals. A Menorca, la introducció de carruatges va ser una època molt moderna, fins al segle XIX no hi ha carros a Menorca, tot se feia a mà, o dalt un asa. I després ja se fan camions i en vehicles. A Menorca està molt traçada fins a època relativament recent, per això que els mètodes d'elaboració han estat molt artesanals fins fa molt poc. Una vegada tenien la llenya a punt, venia la feina d'extreure el pedreny. Això se feia manualment. Aquí tenim una relació. Jo, com que treballava al vaixer per l'enciclopèdia, volien recollir molt la terminologia de les parts del forn, dels noms, de les eines, del tipus de pedra. Hi ha tota una terminologia que defineix l'ofici. Aquí vaig tenir un poc les eines, el mall, el perpal, que abans ho hem explicat un poc, el pic, que empraven manualment per extreure el pedreny. Tot això ho feien manualment. En el segle XX se va començar a introduir la dinamita, i després ja les excavadores, i amb un camió, amb un... Ja, els darrers calciners ja ho feien amb màquina.
2: Bueno, lo primer, antes de partir, és de tenir prou llenya replegada per si has de mastir per coure el forn. No te diré les tonelades exactes, però moltes. O sigui, nosaltres ho fèiem més o menys a ojo, sabíem el puesto que teníem i uns com havien de ser de grossos, perquè se necessiten moltes tonelades de llenya per coure les pedres. La recuida, pues, moltes vegades solíem aprofitar gent que ens coneixia que anaven d'esporgar pins i això, ens deia, allà faran rama, si la voleu, pues, nosaltres anàvem a cercar-la. Després també els palers que has d'usar i tirar, això, que és llenya que no està tratada de res, també va bé, fa un foc molt, molt viu i molt, molt bo. I amb això era el que emprava. Un temps també emprava quan hi havia la serradora de l'O que estava en marxa, pues els retalls aquells de la serradora, que eren retalls de pi, pues allò també solíem emprar. I sobretot pi. El pi és el que fa més gala de tot. O sigui, el forn el que necessita és gala, que el foc es pugui

0: repartir entre les pedres. Hi hagi una quantitat de gala grossa. O sigui, no necessitàvem un caliu, nosaltres necessitàvem flama. Si el foc no envolta la pedra no cou. És flama. Necessites coses que facin molta flama.
1: Per coure el forn havien de fer feixos. Pot manar amb la marina neta. Per això no hi havia foc mai. Perquè allà se cuia el forn tant en el mes de juliol com en el mes d'agost, com en el mes de setembre, com quan fos. No hi havia foc mai. Mai. Per què? Perquè la marina anava neta, neta. Les usines que van, no sé si has passat mai, de ballant a Cala Mitjana, allà se purgava tot el que eren tions per fer carbó, que havia nitroclòrids. I resulta que la rama se feia picón. I allò se feia de tot. El picón, el carbó aquell prim per posar en els bracers les dones que ho compraven per posar davall la camilla.
2: El següent pas és l'excavació de l'olla. L'olla és un gran clot circular d'entre 6 i 10 metres de diàmetre i entre 1,80 i 2 metres de profunditat, on s'hi dipositava la branca. Hi havia forns que fins i tot arribaven als 4 metres de profunditat. Antigament s'empraven càvecs i aixades per excavar l'olla, les quals es van substituir passat el temps per eines més modernes o maquinària que facilitava la feina.
3: En relació amb el procés, això són els tipus de forn que s'empraven a Menorca. El procés era molt complicat i era una feina que requeria molt de força física. Després venia la feina de fer el forn. Els forns eren d'aquest tipus, era una espècie de clot. L'altre li deien solla.
0: Sí, el forn de calç, el forn en si només és el clot. Un clot redó o semirredó amb una portalada i allà dins se munta el forn. Se munta el forn amb les pròpies pedres calisses o vives, el que li volies dir, que és el que es converteix en calç.
1: Quan jo me vaig venir i quedar, jo dic, vaig fer de calciner. Perquè vaig anar amb el xifoner, allà, que li vaig obrir els ulls, començava a haver un comprensor. I anava amb un picot, amb una barrina d'aquelles que dius, si te fugia el picot, ara més fugiu que jo. Dic, per què no li llogues el comprensor en el refet del forn, que era el primer que va dur? Sí. I jo agafo i dic, lloga-li el comprensor. En aquest, sense home, perquè si no havies de pagar el home també. Diu, tu el comprensor només. Dic, en un dia, jo te faré prou forats per tots anys, per fer els barrubins i tot això. I va encetar. Els barrubins eren explosius per rebentar la pedra. Fèiem els forats hi havia de ser pedra autèntica per poder fer la calç, perquè la calç més bona que se va fer a Menorca era aquí, a Cala Mitjana. Després cuien el forn i tot això.
2: Una vegada fet el clot, la paret circular resultant es predava amb pedres grosses de la mateixa pedra calcària. En època més moderna es va emprar pedra d'esmolar perquè no es convertia en calç. Aquesta era una casta que servia per esmolar i polir estris instruments de tall. També es feien servir missons de terra cuita, és a dir, rajoles que servien per fer les voravies i que eren molt més resistents al foc. Aquesta paret pujava fins a tall de davantal, com s'anomenava el tall de terra de l'olla. I per fer-la més resistent i tapar totes les juntes existents entre pedra i pedra, es recobria amb fang de terra, argila o calç per tal que no passés el foc.
3: Després que el clot s'aparedava, se feia com una murada, que sobresortia per damunt del clot.
2: Una vegada aparedada l'olla, arribava el moment d'alçar la volta. Però abans s'havia de donar forma al pedreny, diferents pedres de diferents tamanys que servien per muntar aquesta falsa volta. Pedres que reben el nom de llambordes, que són les més grosses, i els llambordins, que són les més petites. Les primeres s'empraven per començar a muntar la volta i els matacans i matacanets servien per reforçar el mur de volta. Tota aquesta pedra es convertia també en calç.
3: Després venia la feina de donar la forma a la pedra. No bastava qualsevol forma, no. Això, a la primera xerrada no ho han comentat, no. S'havia de donar forma a la pedra. I això també ha creat tota una terminologia que dona cada pedra, per la forma que té un nom. Entre els xerrats dels matacans, hi havia els matacanets, les llambordes, els llambordins, el reble... Cada pedra tenia un nom diferent, perquè cada pedra, en funció d'on anava, havia de tenir una forma i unes característiques concretes.
1: Pues també feia el pedreny, també s'havia de rompre, així com tocava, per col·locar-lo, que hi havia llambordes, hi havia de... no sé què li deien de noms, hi havia de tots els noms, i allò... feia llambordes, pues, havies de saber picar amb el picot aquell perquè te sortigués bé.
3: Bé, en relació a l'esforç de calç, dic que de Menorca, si podem fer comparatives amb el que donaven esforç de calç d'aquí, un fort de calç d'unes mides convencionals, podien arribar a donar entre 50 i 70 tones de calç, per lo que es necessitaven, com a mínim, entre 100 i 150 tones de pedra calcària. I segons el que m'han contat els calciners que ho han viscut, necessitàvem per fer un forn de calç unes 80 tones de rama. 80 tones de rama fina són... és molta rama, són molt de feix, és a dir, que es necessitava molt de material per poder fer coure un forn i aconseguir aquestes quantitats de calç. Sí que els forns més grossos de Menorca, per exemple, els forns que hi ha en el lloc de Salbufera, Mercadal, podien arribar a produir entre 100 i 150 tones de calç amb una fornada. I el cas d'en Jordi, Pons, el darrer calciner, ell m'ho va contar, jo entre que començava a preparar el forn i podia ja comercialitzar la calç, necessitava com a mínim 2 mesos. Era una feina molt solitària que feia ell. I feia un parell de fornades en l'any, és a dir, que produïa molt poca calç. Deia que per coure-lo necessitaven entre una setmana i 20 dies, no sé, a Menorca el procés és més llarg, per tant havien de valer-lo durant més temps, i produïa, cada fornada produïa entre 50 i 60 tones de calç. Dues tongades són unes 120 tones per any. La calç ha estat un material tradicionalment molt barat, molt assequible, i per això crec que tothom, tanta feina i tant d'esforç, va decidir deixar-ho anar.
2: En aquest capítol de La Calcinera hi han participat Antoni Camps, historiador, en Jordi Pons, darrer calciner, i en Celso Taboada, antic calciner.

A continuació, un tema del disc Enciverna a les 6:30 fosc, del grup Carriage, gravat el 1996 als estudis Taller de Somnis de Ferreries.

0: Has escoltat un tema del disc Encivern a les 6 i mitja és fosc, del grup Carriage, gravat el 1996 als estudis Taller de Somnis de Ferreries.
1: Radio Far. La ràdio cultural de Menorca.

0: Hola, estimades, estimats.
1: Som a Radio Far i estàs escoltant... Arizonas.

0: Bé, no me cansaré de dir-ho. Tenim una sintonia que m'aixifla. Gràcies, Fornaris, per aquests temassos i per permetre que formin part de la nostra aventura radiofònica. Hi ha un programa de ràdio d'un gran mitjà de comunicació que també es pot escoltar en format podcast, que és un programa de la cadena SER, que es diu Buenismo Bien, que sempre diuen que tenen la millor música de sintonia del país. Pues no. No, la millor sintonia és la nostra. Sí o no, Gavi?
1: Total. Sí, sí, sí, sí. Aquí tenim tota la força de ses
0: dones. De ses arizones, de ses fornaris.
1: Concentrada en aquells...
0: A l'elixir de ses bruixes.
1: Crits.
0: Bueno, va, bromes a part. Bones tardes, Gavi, com estàs?
1: Molt bé, sempre bé. Quan estic amb tu, sempre estic bé. Després arriba la setmana i he de fer feina, no, també estic bé. Però... Però quan estic aquí, estic millor.
0: Molt bé, molt bé. Felices hem d'estar. Mm. Bueno, i això me fa molt feliç tenir aquest espai radiofònic on poder compartir temes, dubtes, punts de vista i amb això, sobretot, seguir aprenent i seguir creixent.
1: Sí.
0: Crec que som molt privilegiades, Gavi, de poder xerrar cada setmana amb la gent que xerram, persones tan interessants que ens regalen el seu temps i la seva saviesa. No trobes?
1: Totalment. Sí, sí, sí, sí, estic totalment d'acord. Som molt, molt privilegiades. M'has donat aquest privilegi. Sempre m'obres portes.
0: No te l'he donat jo?
1: Sí, me l'has donat.
0: No, és teu.
1: M'has obert una porta, m'has deixat parlar. Tu saps que som argentina,
0: peligro.
1: Els argentins ens agrada molt xerrar i no pots fer això, perquè no podem aturar.
0: Ai, bueno, va. Avui no venim amb cap tema espinós ni complex, com la setmana passada, que ja vam tenir un tema, un programa amb prou condiment. I avui farem un programa un poc més lleuger, però no per això manco rellevant. Perquè anam al rovell de l'ou, anam a fer Diana, anam a la qüestió més important de la nostra societat, present, actual, però sobretot futura.
1: Sí, perquè hoy hablaremos de educación, educación con perspectiva de género, concretamente.
0: Sí, és un programa fet i inspirat arran del nostre desig de xerrar amb les convidades d'avui. Elles seran na Carla i na Valen, que són les dues persones que formen part del col·lectiu Filosa. Filosa, per qui no les conegui, és una associació que ofereix serveis d'assessorament, formació i de programes i projectes socials, culturals i educatius, sempre des d'una perspectiva feminista, transformadora, interseccional i pedagògicament activa. La seva feina, afegiria, no és només d'assessorament, sinó de divulgació. Allà on van, sembren llavors que tard o d'hora els nostres coetanis, però sobretot els nostres fills, filles, aniran recollint per fer un món esperam i desitjam cada vegada més tolerant. Tenim fe en l'educació perquè un món més divers i respectuós sigui possible. I d'això xerrarem avui. Gavi, què mos duràs tu?
1: Pues bueno, la semana pasada hablábamos de que tal vez una de las claves para cambiar las cosas respecto de la prostitución, por ejemplo, era la educación. Y hoy, claro, la cosa va de educación, así que nada mejor que celebrar la diversidad y el sexo con dos series, ambas creadas por dos mujeres. Una es Sex Education, de Lori Nunn, y la otra es Heartstopper, esta última adaptación del cómic homónimo de Alice Oseman.
0: Súper, comenzamos.

Bé, m'encanta tenir una excusa, o més ben dit, una raó de pes per posar una cançó d'Anna Samantha Hudson a Arizona. Ella, una activista dissident sexual, defensora dels drets humans, dels drets LGTBIQ+, dels drets trans, una persona lúcida, transgressora, amb un discurs sense fissures, llesta com ella tota sola. A la descripció del seu Instagram reza: Samantha Hudson, la reina de los bajos fondos. Soy una chica muy normal, casi chica y casi normal. Procaz, hereje y hortera. Soc fan absoluta d'aquesta persona. Si no la coneixeu, per favor, descobriu-la, seguiu-la, perquè realment crec que la seva labor és molt, molt necessària. Des de la transparència més absoluta, comunica un missatge alt i clar. Prou abusos, prou intolerància, prou violència. Aquesta cançó és Demasiado Coño, i si heu pogut escoltar la lletra, va de so. No m'importa la teva opinió, perquè la meva vida és meva.

0: Bueno, yo estoy súper orgullosa de haber venido así vestida a un acto oficial del gobierno, la verdad. Honestamente, no sé muy bien cómo llamarlo porque tengo un cacao enorme. Habéis dicho premio, habéis dicho reconocimiento, habéis dicho galardón, pero de cualquier manera, quiero dedicarle esto, sea lo que sea, a mis amigas que me han acompañado siempre a lo largo de mi recorrido por el género, a mi familia que quizás en primera instancia no entendían del todo mi disidencia, pero que al menos supieron contemplar la posibilidad de estar equivocados y que finalmente han aprendido a entenderme y a quererme liberados de prejuicios y tabúes. Y también quiero dedicárselo a toda la gente que me apoya y sigue mi trabajo, porque si estoy donde estoy hoy es gracias a la atención que recibo por su parte. Y quiero aclarar también que si ocupo los espacios que ocupo no es porque yo sea una persona excepcional, ni mucho menos, sino porque desgraciadamente todavía no se nos conceden espacios suficientes para que todas los ocupemos desde los medios convencionales. Por eso me parece una verdadera desfachatez hablar de lo queer como una moda, porque creo que no hay mayor tendencia que la normatividad y la intolerancia, y creo que no hay nada más trendy que atacar al vulnerable y difundir un discurso que se legitima a través de las instituciones y que lo único que hace es promover el odio. Creo que es una verdadera sinvergonzonería también hablar de un lobby gay cuando no existe una actitud más sectaria y adoctrinante que intentar prohibir libros de texto o votar en contra de leyes que tratan de acabar con terapias de reconversión, que lo único que hacen es estigmatizar y criminalizar a personas por su identidad y por sus preferencias sexuales. Así que Franco ha muerto, pero desgraciadamente el fascismo sigue vivo y es verdad que la ultraderecha nos está comiendo terreno, pero espero que tengan en cuenta que nosotras tenemos pensado seguir existiendo y que por mucho que ellos se esfuercen en difundir y propagar ideologías que nos vejan, nos denigran y violentan, nosotras nos vamos a esforzar también en ocupar espacios, en invadir lo público y en hacerles saber a todo el mundo que la otredad está cansada de vivir relegada en los márgenes. Así que este reconocimiento se le dedico a las trans mariviboyeras, a las racializadas, a las pobres y precarias, a las no binarias, a las discapacitadas, a las locas, a las neurodivergentes, a las monstruas y a todas las personas que día a día se esfuerzan por degradar y acabar con los ideales desfasados de un mundo reaccionario y construir un futuro esperanzador donde haya menos tolerancia hipócrita y más respeto genuino. Muchísimas gracias.
1: I això és ella, na Samantha Hudson. El passat 28 de juny del 2022, na Samantha Hudson va recollir un guardó, un premi o el que fos, com diu ella, promogut pel Ministeri d'Igualtat, titulat Reconocimiento Arcoiris, Orgullo de País. Com dic, ella va ser una de les guardonades, junt amb el cineasta Pedro Almodóvar i la còmica Carolina Iglesias. El que hem sentit va ser el seu parlament durant la recollida del premi. Bé, us l'he posat perquè aquí, en aquest breu discurs de 2 minutets, es condensen totes les idees que volia dur aquí avui. La diversitat sexual és una realitat. Una realitat que durant molts anys, massa anys, es va haver d'amagar. Perquè va ser perseguida, penada, penalitzada, mal vista i maltractada per la societat en general. Això ja ens queda un poc en fora perquè, per sort, ja fa molts anys que la homosexualitat no està perseguida. De fet, el matrimoni entre persones del mateix sexe a Espanya és legal, és una realitat des del 2005, amb una llei promoguda pel govern socialista d'aleshores, amb José Luis Rodríguez Zapatero. Una llei, òbviament, a la que s'hi va oposar l'Església Catòlica i que el Partit Popular va intentar recórrer en el Tribunal Constitucional, per sort, sense èxit. A poc a poc, la societat ha anat fent passes i en els últims anys ja hem vist avenços brutals. I queden, però, certes reminiscències d'aquell passat intolerant. I vull fer èmfasi en aquesta paraula, intolerància, perquè crec que és on radica gran part de la crisi que s'està vivint avui dia entorn a tots aquests temes. Tot i els avenços, tot i les lleis a favor de la igualtat i la diversitat sexual, tot i que cada vegada hi hagi més artistes, escriptores, escriptors, cantants, esportistes, cineastes, gent pública i privada que promou, visibilitza i fa bandera de la seva homosexualitat o diversitat sexual, encara hi ha espais, molts espais per guanyar. I els més difícils, pens, no són els públics, sinó els privats. Perquè la nostra societat encara arrossega certs estigmes envers aquesta diversitat sexual i de gènere. I hi ha reticències, hi ha resistències difícils de guanyar. Han estat molts anys, segles, de penalització, càstig, invisibilitat, lluita per part d'aquests col·lectius. I els grups de la nostra societat, històricament heteropatriarcal i paternalista, encara arrossega prejudicis. Encara hi ha certes coses que no entén, que no comparteix i que no vol veure, perquè resulta incòmode, perquè els hi és aliè, perquè algunes i alguns preferirien no haver de compartir certs espais amb ells o elles. Voldrien seguir mantenint-se en una suposada relació de poder envers aquesta minoria que senzillament els molesta. Un reflex d'aquesta intolerància, malauradament, són la quantitat de violències que encara es porten a terme envers les persones gais, lesbianes, trans, bisexuals o amb diversitat de gènere. Violències físiques i verbals, sí, i d'altres tipus de violències més soterrades, com negar-los un lloc de treball o altres tipus de situacions de discriminació que persisteixen. La LGTBI-fòbia i la transfòbia són, encara avui dia, una realitat. Arran d'aquesta realitat, el Ministeri d'Igualtat del Govern d'Espanya va crear la Direcció General de Diversitat Sexual i Derechos LGTBI, que té com a objectiu la protecció d'aquesta diversitat i la defensa dels drets d'aquestes persones, històricament vulnerats. Bé, davant d'això, segurament, l'única opció possible, l'única opció viable que ens queda és l'educació. Educar-nos, revisar-nos, reinventar-nos, però sobretot educar les generacions futures en aquesta diversitat.
2: Sí, creo que igual no solamente educar a las generaciones futuras, que por supuesto sí, pero también hacer este trabajo diario nosotros, ¿no? Porque nosotros ya hemos sido criados con otra mentalidad y en otra época, y romper justamente los estereotipos es a nosotros que nos cuesta mucho también, ¿no? Entonces, reeducarnos todos. Y ser conscientes cada día, porque al final, cuando nosotras empezamos a hablar de feminismo, también tuvimos que reinventarnos nosotras mismas, ¿no? Y romper con cosas con las que habíamos crecido. Entonces, sí.
1: Sí, y quedábamos como por normalizadas, y de repente me empiezas a leer y a hurgar y dices, ostras. Sí, sí. La diversitat sexual, com dèiem, és una realitat i aquesta realitat els nostres fiets i fietes, joves i adolescents, la necessiten conèixer. En aquest sentit, la família i la comunitat educativa hi juguen i jugam un paper fonamental. Però no només. Com diu una Samantha Hudson, una lliçó pendent també és la seva visibilitat i ocupació d'espais públics i de representativitat. En institucions públiques i administratives, òbviament, on cada vegada en podem veure més, però també visibilitat en els mitjans de comunicació i en històries de ficció. I que aquesta representativitat no sigui el tema de la història de ficció. Que el fet de ser gay, lesbiana o trans no sigui l'únic fil de la trama, el conflicte que fa moure el personatge, sinó que simplement sigui un personatge més. Amb les seves penes i alegries, amb el seu ofici, amb la seva vida en general i que el fet de ser gay, trans, bisexual sigui un ingredient més d'aquell personatge. Perquè algú ha vist un thriller o una sèrie policíaca on l'inspector protagonista, home, després de resoldre el cas, hagi tornat a casa seva a dormir amb el seu marit? Heu llegit cap novel·la d'aventures a la qual el mag protagonista, adolescent, innocent, s'enamora bojament del seu company de classe i resolen junts el conflicte que està a punt d'acabar amb la seva escola de màgia? O vos imagineu una escena com la d'Espató, de Spider-Man, aquell moment sota la pluja en què na Mary Jane li treu sa màscara a en Peter Parker, però no és en Peter Parker. No és Spider-Man, és Spider-Woman. És na Halle Berry. Per exemple, per dir una.
2: Molaria, eh?
1: Molaria. Però no us sembla raríssim a la vegada? No us sembla que estem enfuríssima de so?
2: Totalment, sí.
1: Molt és que estem molt tan fora.
2: Sí, bueno, de fet, en realitat, la majoria de sèries que veiem ara, justament, en realitat són bones perquè almenys comença a haver personatges, protagonistes, no heteronormativos, ¿no? Mm. Que es lo que veremos después en las recomendaciones, pero es como, sí, es lo que dices tú, no son personajes viviendo una vida normal, entre comillas, sino que su el conflicto de la ficción pasa por el hecho, la trama pasa por la sexualidad, ¿no? Mm.
1: Sí, i ara us he posat un parell d'exemples tontos, xerrant en termes només d'homosexualitat. Si ens compliquem encara un poc més i afegim els trans en aquestes narratives, o els intersexuals, els travestis, tot s'imaginari al voltant d'aquestes figures és encara més limitat i més estigmatitzat. Bueno, parlar amb els teus fills i filles d'aquest tema, que a les aules, a les escoles, el tractin, el treballin des de la normalització, és no només necessari, sinó imprescindible. Ara bé, això ha d'anar acompanyat d'una realitat i d'una representativitat que encara ens queda en fora. I també, com dèiem, ens queda en fora la tolerància real.
2: Molt en fora, sí. La veritat és que sí.
1: Vull acabar comentant que avui volíem fer una aproximació en aquest tema des d'una perspectiva oberta, educadora, generosa i fent èmfasi a la necessitat d'obrir més els ulls i la nostra ment. Podríem haver xerrat dels conflictes actuals, com molts d'ells precisament generats des del propi feminisme, aquell feminisme que podríem anomenar com més ranci i radical, on hi ha un debat obert envers els suposats privilegis de la comunitat transsexual, sobretot aquelles dones trans que abans eren homes. També podríem haver dissertat envers les complicacions derivades dels neologismes relacionats amb la identitat de gènere i la identitat sexual, com gènere binari o no binari, cis, tercer sexe, infinitat de temes que haguéssim pogut dur aquí, però no. Avui no hi entrarem, primer, perquè hauríem de fer un programa de 3 hores, només amb això, i segon, perquè ens volíem centrar en aquesta idea, en la idea de tolerància, i en no fer una tesi al voltant de tots aquests neologismes també necessaris i que, com dic, algun dia farem venir. Perquè al cap i a la fi tota aquesta informació a qui li pugui interessar la podeu trobar en un bon grapat de bibliografia i a diversos llocs web. No us recoman gaire escoltar segons quins youtubers, instagramers o tiktokers, sinó llegir, viure, veure, reflexionar, valorar i tolerar. Yo, la guiana,
3: petaceta, la metralleta. Esa nena una jevo mujerón, esa nena una malvada tiguerón. Sufrir por macho, esos son problemas de fea. Ella se viste bien

0: I aquestes que sentiu, alguna de vosaltres ja les haurà reconegut. Són Petaceta i Villano Antillano. Han saltat recentment a la palestra, cadascuna per sa seva banda, per sa seva col·laboració amb l'arxiconegut Bizarrap. Totes dues, activistes LGTBI, lluitadores, fan de sa seva música i el seu art una plataforma més de reivindicació. El videoclip d'aquesta cançó, titulada Mujerón, és una oda a sa diversitat. Homos, dones, trans, gais, lesbianes, heteronormatius, dissidents, gordes, primes, racialitzades, tot i més, i cap a sa pantalla. Com dèiem, visibilitzar fa molta falta i de so elles en saben una bona estona. Una mami y una mamacitata con la villana y con el guaco. Vamos a darle. Tú sabes, chamaco. Avui tenim amb nosaltres aquesta gent fabulosa de Filosa, una associació establerta a Menorca des de fa 4 anys que ofereix serveis d'assessorament, formació, disseny i gestió de projectes amb una perspectiva feminista, interseccional i transformadora. Des de Filosa imparteixen tallers, organitzen xerrades i taules rodones, participen en cicles de cinema i divulgació. Podríem estar hores i hores xerrant amb elles de les 30.000 coses que impulsen i que fan, perquè és una feina molt necessària i interessant. Elles són na Carla i na Valentina, na Valen. Benvingudes, gràcies per ser amb nosaltres avui.
1: Benvingudes, sí.
2: Gràcies. Contentes d'estar aquí.
0: Hem volgut xerrar amb vosaltres perquè ens interessa moltíssim la vostra feina i no només per la temàtica que abordeu, sinó també per amb qui la portau a terme, amb qui la treballeu. El gruix del treball de Filosa es realitza a centres de primària i secundària, on desenvolupen tallers amb alumnat i professorat, així com amb les seves famílies. A més, també ofereixen serveis per a empreses, institucions i associacions. Tot l'espectre de la societat es pot beneficiar de les vostres propostes, idò. Amb quina il·lusió va néixer Filosa? De quina necessitat o pensament va sorgir?
3: Doncs, bueno, primer de tot, moltíssimes gràcies per la convidada. És un plaer estar aquí i poder compartir espais així de conèixer-nos i reconèixer-nos. Responent a la teva pregunta, el projecte el vam començar a pensar l'any 2018 amb l'Aurora Brullet i jo mateixa, i amb dues teníem cert recorregut militant tant en el feminisme com en l'antifeixisme. Ens vam conèixer a la plataforma antifeixista de Menorca i després vam convertir espai de militància al col·lectiu feminista Eritges, que va tenir una vida curteta però molt intensa i molt xula. No? Ens agrada molt explicar que vam néixer a un safareig. Estàvem allà com les amigues en aquests moments que compartim de gaudi i també de ràbia, d'enfado, no? De dir com està el món, i estàvem en un safareig i en aquest caldo de cultivo primigenio que hi havia en aquell moment hi havia moltes coses. No? D'una banda, jo crec que estava la necessitat i les ganes de fer trontollar aquesta Menorca que de vegades sembla tan normal, que sembla que no passa res, que som una postal aturada en el temps on només hi ha tranquil·litat i calma, i ens volíem... reconeixíem que passaven coses darrere d'aquesta postal tan estàtica i volíem remoure i que això se reconeixés i fer alguna cosa, no? Transformar l'illa d'arrel. També ens trobàvem d'altra banda, que amb dues veníem de formació de ciències socials, ella és educadora social, jo som antropòloga, i és molt difícil trobar feina en l'àmbit social aquí a l'illa. No? Sembla que tens dues opcions, o treballar a l'administració pública o anar a l'aeroport i marxar, o al port i agafar un barco. No?
0: Sí.
3: I nosaltres no volíem això, volíem fer transformació social, volíem fer incidència, volíem també créixer professional i personalment a l'illa, i
0: creiem
3: que és des de Menorca a Menorca, i tenint en compte la contingència de Menorca. No? De vegades ens passa que segons quines coses sembla que les hem d'importar de fora de les ciutats grans on tot està més modern i més avançat, i aquí a Menorca podem fer coses i volíem incidir des d'aquí. Llavors jo crec que a Menorca, en aquest caldo de cultivo, que además de safareig havia un gin tònic també, creo que havia esto, ¿no? Necessitat de hacer temblar la isla i de temblar nosotras con la isla i en la isla també. No? Doncs en aquest primer moment, no, vam ser Aurora i jo que vam pensar aquest projecte, però ja des del principi teníem el desig que això no només quedés en aquesta conversa, en aquest safareig, i que tampoc fos un projecte d'ella i jo. No? Vam voler sempre des del principi pensar que podia esdevenir Filosa una plataforma d'autoocupació per a més persones de l'àmbit social o de l'àmbit que fos, també per dones, Perdones, i altres identitats dissidents del context menorquí que moltes vegades ens trobem amb moltes dificultats per trobar feina. No? Llavors és molt xulo perquè aquest projecte que va néixer amb aquesta voluntat ho hem aconseguit, estant a Carla aquí avui amb nosaltres, que potser no esté en aquest primer moment de pensar el projecte, però forma part imprescindible i bàsica del projecte ara mateix. Hem tingut col·laboradores, no? Ha estat na Diana, ha estat na Bea, hi ha hagut persones que s'han apropat, ara també estem col·laborant molt amb l'Alba, i ens agrada pensar que, tot i que podem nosaltres marxar, les persones que vam estar en aquell primer moment puguem marxar el projecte segueix funcionant. No?
1: Que guai!
3: Llavors, em sembla... Bueno, que pues crec que hem aconseguit coses, no?
2: Déu-n'hi-do,
3: estem molt contentes amb això.
1: I tant que sí. Gran part de la vostra feina es desenvolupa, com deia abans, a centres educatius on feis tallers per acompanyar la sexualitat d'infants i joves, dirigits no només a ells i elles, sinó també a la comunitat educativa, sempre des d'una perspectiva feminista, de diversitat i tenint en compte els drets humans. Explica'm un poquet quins són aquests tallers.
2: Sí, per el que fan els tallers, bueno, ara aquest any i l'any passat també vam començar amb infància i fem tallers de 5è i 6è de primària. També amb joves, com hem comentat, i amb professorat i famílies. Tenim diferents temes que abordam a diferents tallers, però sí que hi ha tres objectius que ens agrada, bueno, concrets, que abordam en aquests tallers. No? Un dels objectius és entendre la sexualitat associada en el plaer, en el desig i a la salut a través de referents en positiu. No? Si pensam o si vos demanéssim a vosaltres quin tipus d'educació sexual vau rebre, perquè hi ha molts tipus d'educació sexual, no?, que es podria portar a terme. Si pensam en la nostra, inclús en la nostra educació sexual, que... Com van ser, no?, aquests tallers? Potser van ser més tallers o formacions o bé nul·les, o bé des de la por, des
4: sí,
2: de la prevenció...
4: Inexistent.
2: Inexistents, potser.
4: O bé ja des... en el meu cas, sí. No, això no existia a la meva època. De fet, jo voldria tornar a néixer.
2: Doncs mira, estàs convidada.
4: que després comentaré quan faci la recomanació. Jo vull tornar a néixer. Vull ser jove una altra vegada en aquesta època. Em sembla molt guai. Per això que feis i perquè això després, no, com que dona una, bueno, dona una empenta perquè tothom pugui ser més lliure. Clar. I que pugui experimentar amb tot. Sí, és guai.
2: I doncs, moltes vegades l'educació sexual que s'ha fet o ha estat nul·la, que també deim això, no? Quan no hi ha educació sexual, també estem fent una educació sexual.
1: I tant, no? Sí, sí, totalment. Des de la por, des de l'escoltisme, no?
2: Exacte. I des de la prevenció, no? Llavors, nosaltres, la nostra intenció és això, enfocar-la més des del plaer, fomentar vincles i relacions sanes, justes, respectuoses. I també un dels objectius clau i molt importants és l'erradicació de violències masclistes i LGTBI-fòbiques. I bueno, això el que intentem fer és aportar la sexualitat des d'un model integral i, bueno, i per abordar aquests objectius trobem superimportant que l'educació sexual sigui transversal, no només a alumnat, sinó que sigui incloent a tota la comunitat educativa. No?
1: I en aquest sentit, a on trobeu uns participants o públic de tallers més oberts a opcions? Entre els infants i joves, entre el professorat i famílies, supos que hi ha de tot, però sí. Aquí sorprèn més certes coses.
2: A veure, és molt diferent perquè l'infància té molta curiositat, té menys tabús, llavors totes les preguntes que tenen els fan potser sense passar tant de filtre,
1: clar,
2: no tenen tant lo políticament correcte instaurat encara. No? I ja som infància. Després, adolescència, és molt xulo també veure com grups que potser, depèn del taller que sigui o de la formació, no tenen molt d'interès i quan xerram de sexualitat, és que la sexualitat ens atravessa totes, no? I veure que gent jove té tant d'interès i bueno, que arribes, a través de la sexualitat se pot treballar moltes coses i bueno, és
4: bueno,
2: una edat
4: que és una,
2: molt xula.
4: Justament aquella és una època que això
2: està
4: a tope, no?
2: Sí.
3: I jo crec que les famílies també flipen molt perquè crec que de vegades també ens passa que els tallers que fem ve gent ja convençuda de certes coses o ja amb un interès.
1: Clar.
3: No? Malauradament, i dic malauradament perquè m'agradaria molt, la gent que pensa que l'educació sexual no és important no ve als nostres tallers.
4: Que és una pena. Sí, en realitat passen tots els tallers. Jo comentava amb el col·lega. Normalment, quan fas un taller, la gent que realment ho necessitaria, no? No, és que ha d'aprendre a posar límits, els fiets i tal, van és que ja ho saben, en realitat.
3: Que està guai perquè compartim recursos, perquè compartim reflexions i tenim sí. aquesta xarxa de cura, que aquesta és la part, diguem-ne, positiva, però també ens agradaria poder fer incidència. Llavors, ens passa cada vegada amb les famílies que venen amb moltes pors i que venen amb certes preocupacions respecte a les persones petites que tenen a casa, i nosaltres ens agrada fer de pont i intentar contar, explicar què ha passat als tallers amb la infància que hem fet, i llavors te n'adones que flipen perquè no tenien ni idea de lo molt que saben de moltes coses.
1: Que guai.
3: Sí. I després de que moltes preocupacions que tenien són preocupacions infundades que parteixen de la visió adultocèntrica de l'experiència infantil o de l'experiència adolescent, no? Que de repente penses que estem preocupats per una cosa i te n'adones que nada que ver con tu pedo que traies de tu casa, no?
1: Totalment.
3: Llavors sí, crec sí. que en famílies les cares de vegades són un poema molt bonic.
2: Sí, i quan fem això, tallers amb persones adultes, amb famílies i professorat, també partim un poc de la revisió personal, no? Pensar, bueno, com hem rebut nosaltres l'educació sexual o com vivim nosaltres la sexualitat, perquè al final com la vivim i la pensam es trasllada a com la ensenyam també, no? I moltes d'aquestes coses al final es van ensenyant i rebent per...
1: Es van heretant, Alguns dels títols dels tallers per joves són tan suggerents com sexualitat sense tabús, lligar sense lligar, diversitat afectiva, sexual i de gènere, o prevenció de violències masclistes en relació de parella. Super interessants tots. Voleu destacar-ne algun? I quina acollida tenen aquests tallers en els centres? Hi ha qualcun que sigui més sol·licitat que un altre? Com veus? Quina és la tendència ara?
2: Mira, un dels que més se demana és sexualitat sense tabús. És potser un taller que xerra de la sexualitat des d'una mirada àmplia i és potser un primer taller que moltes vegades m'ho demanen com primer taller de sexualitat, no?
1: Seria més com per primària, aquest?
2: No ben bé. Aquest és justament per secundària. Secundària, FP, batxillerat... I enguany és el tercer any que fem tallers d'educació sexual. El primer any vam començar, bueno, havia estudiat educació i sexologia i gènere, i elles tenien una oferta molt extensa de tallers, i cada any hem anat potser reduint un poc perquè revisant tot el que oferim i reduint, perquè al final valoràvem més fer pocs tallers i molt ben pensats que tenir moltíssima oferta, no? També cada taller que fem, encara que l'executi una persona, està pensat per tot, està revisat, és material... Bueno, ara fa 3 anys que estem fent tallers i cada any tenim més demanda i cada vegada va augmentant.
1: Quina bona
2: llavors
1: notícia!
2: Estem molt, molt contentes, però és bé que també ens trobem amb resistències, perquè al final la sexualitat també és un...
1: És un tema tabú, difícil de tractar.
2: Exacte, no? Sí. I bueno, abans xerràvem de que, bueno, que al final a vegades mostren resistències, sobretot per part de persones adultes, i bueno, ens agradaria com remarcar això, de que al final la sexualitat és un dret sexual i reproductiu de la infància, no? que tothom té, i que potser no és tant una opinió personal de si s'ha de fer educació sexual o no, no? És un dret fonamental.
1: Totalment d'acord, sí. I tant. Sí,
2: i que moltes vegades aquesta educació sexual depèn de ses de persones dins dels centres que tenen sa voluntat o sa consciència de dir, ostres, això és superimportant, anem a treballar-ho, i que no hauria de ser així. No?
3: Que hi ha una part molt xula d'això, que ens trobem en claustres supermotivats i que ho veuen com algo molt important i que ho treballen entre elles i que ho treballen amb famílies i que estan a tope, i després ens trobem amb altres que aquestes resistències, no?, les tenen molt arrelades, i que també hi ha molta por. A més de resistència ideològica de, jo què sé, professor X que sigui un partido con nombre de enciclopèdia vieja, també ens trobam amb la por de que m'estoy metiendo en un tema que no tendria que explicar, i no sé, quan expliques els protons i els àtoms, no tens aquesta reflexió de ai, estaré diciendo algo ideológico explicando
4: bueno,
3: lo que és un àtom.
4: Hem crescut, jo crec que clar, tota la gent de la nostra generació i més endarrere i un poc més endavant també, hem crescut. Això no se parlava, era una cosa que estava totalment oculta, no?
2: Sí, hi ha poca creença de que educació sexual com que incita, no? Incita a tenir relacions sexuals o incita a certes coses, quan és més bé potser el contrari, o bueno, o
1: O a fer-ho d'una manera més lliure, responsable i a partir de desig, el que deies
4: tu. Sí, no del temor, no? En tot cas.
3: Claro.
4: Sí.
3: Desplazar el temor y el tabú del centro y poner en centro el placer, las ganas, el deseo, el hacer el bienestar de cada quien, el hacer lo que estás haciendo desde desde las ganas de hacerlo y no desde constantemente este no hagas, no, porque al final lo que pasa es que después cuando vas a hacerlo no tienes ningún tipo de herramienta, de referente, de conciencia, ni lo has podido aterrizar, ni ponerle palabras a muchas cosas que te están pasando. ¿No?
2: També com a prevenció, no? No només de violències masclistes, per exemple, però d'autoconeixement d'escòs. Per exemple, si vas a xerrar amb criatures de primària i a cinquè xerres de la menstruació, doncs potser algunes d'aquestes persones no han menstruat encara, però si ja tenen informació de com serà aquesta menstruació, de quin tipus de flux tindran, de quants dies dura, de què, no? De què els hi passen els cos, quan, tots els canvis corporals, o inclús de quan xerram de primeres experiències sexuals, no? Pues si us podem imaginar, ostres, com us agradaria que fóssim? Com us agradaria que fossin les nostres relacions entre persones? Imaginar quin tipus de relacions ens fan sentir bé, quins tipus, no? És també una manera de prevenció i de bons tractes i de...
1: Clar.
2: Sí.
1: I de salut.
2: I de salut.
3: I de salut.
2: Sí.
3: Dir que no, acceptar quan te diuen que no.
2: Exacte. Sí, saber posar límits, però també saber acceptar els límits de les altres persones, no? Perquè què fem quan ens posen un límit, no?
1: I tant. Per altra banda, la feina amb institucions. També és superimportant que ells tinguin aquesta visió de transversalitat i la perspectiva feminista per comunicar i per transmetre qualsevol tipus d'informació o de discurs a la ciutadania, no? A part de comunicar, la visió transversal i transformadora de l'ecofeminisme també hauria de transpuar les actuacions d'aquestes institucions. I hi ha molta feina a fer encara?
3: Clar, jo estic totalment d'acord amb això que comentes, que les administracions públiques tenen un paper molt rellevant, no només pel que fa a la comunicació, en el sentit d'emetre eslògans, posar banderetes, posar cartells i fer el show, sinó també d'informar només, sinó encetar polítiques públiques que siguin valentes, que siguin transformadores i que no siguin ni cosmètiques ni superficials, no? Anar a l'arrel d'això que li diuen radical. I que no es quedin en quatre frases ni en dos dies l'any, no? Sinó que més aviat, bueno, pues això, que vagin a l'arrel dels problemes socials que ens afecten a la ciutadania quotidianament. I això no es pot fer des d'un despatx tancat, mirant només balanços, estadístiques i convertint-nos a les persones en números, sinó que i tampoc se pot fer partint d'aquesta imatge del ciutadà neutral i neutral. Les persones que vivim a Menorca som diverses, les persones que vivim a Menorca tenim necessitats diferents i és important que hi hagi una polifonia entre l'administració pública i les persones que hi vivim amb unes preguntes que són, per jo, molt, molt senzilles de fer, que és com estàs i què necessites? I a partir d'aquestes dues preguntes podem setar polítiques públiques que siguin valentes i que estiguin a tota la ciutadania reconeixent la seva diversitat i també reconeixent la desigualtat que hi ha i la diferència que hi ha i a partir d'aquí pues, intentar fer canvis i transformacions estructurals, perquè les desigualtats són estructurals, llavors la resposta a la desigualtat ha de ser estructural també per pal·liar tot això que estem xerrant, no? Jo crec que ens estem trobant amb una Menorca cada vegada més gentrificada, ens trobam amb un monoexpoli del turisme, ens trobam també amb que ens perilla fins i tot l'aigua i que estan havent polítiques que al final són contràries a la vida en el sentit més ampli. No? Tenir aigua és anar en contra de la vida, això és, que és un bàsic.
1: Sí, sí, sí.
3: Que crec que no cal donar-li moltes voltes. No? I sabem que en les situacions de crisi i en les situacions com aquestes, les bretxes de desigualtat s'agreugen, s'intensifiquen i les persones que pateixen més són les persones que estructuralment es troben en una situació vulnerabilitzada, que té a veure amb les dones, que té a veure amb les persones que tenim identitats no normatives, que defugim d'aquesta norma de ciutadania marca registrada que és com la neutral, la bona.
1: La normativitzada.
3: No? La normativitzada, que normativitzada no té a veure amb estadístiques, sinó que té a veure amb normes.
1: Sí, sí.
3: Les que no complim aquestes normes de bona ciutadana, bona lota, marca registrada. Llavors crec que és superimportant que aquest discurs, de manera transversal, com deia Anna Carla abans, permeti tot el que es fa des de l'administració pública i que no sigui només la Conselleria d'Igualtat o que no sigui només el Departament d'Igualtat dels Ajuntaments que faci feina en aquest sentit, sinó que quan se fan els pressupostos, quan se fa, no sé, l'esport també hauria d'incloure això, comerç, què estem fent amb les artesanes menorquines, com s'hi troben, quines possibilitats tenen, quines desigualtats hi ha i quines necessitats tenen. No? Llavors crec que sí, que és molt important que això per mi i que sigui el punt bàsic, la base, la plataforma a partir del qual pensar tota la resta. No?
1: Sí, que no sigui només el 8M o el 25N, no? Els dies en què bueno, penjam sa bandera no? Davant de, en el balcó de l'Ajuntament o el dia de sortir.
4: Sí, que la resta de l'any hi hagi...
3: Clar.
4: S'estigui fent feina per això. Sí.
1: No? Bueno, sobretot que hi hagi actuacions reals, no? Accions per part de les institucions que fomentin, que divulguin, que mostrin.

0: que li diuen el purple washing, no? Que abans,
1: sí.
0: abans comentàvem
2: les paraules en anglès. Eh?
0: Que és fer veure que estàs fent moltes coses quan realment no estàs posant els drets i les necessitats de les persones per qui dius lluitar en el centre. No? I clar, quan estem xerrant de lluita feminista, nosaltres pensam que no és tenir una altra vegada aquesta dona ciutadana marca registrada posada en el centre, sinó reconèixer que les dones també som diverses. I dins aquest dones, que és un paraigües que és molt ampli, entren també les dones trans, entren també les dones racialitzades, entren les disques, entren les gordes, entra tothom, totes. Entra la gent gran, entren les fietes, entrem totes. I les polítiques públiques en perspectiva de gènere han de tenir en compte aquesta diversitat. Crec que ens hem de repensar tot des de la base, des de molt a baix. I juntes, clar.
3: Si voleu, xerram de Sinergies, que és un projecte que duis a terme en el Centre Penitenciari de Menorca i que em sembla superinteressant. Voldria saber com va néixer, si va ser un encàrrec o si va ser una proposta vostra i un poquet què és el que treballau allà.
0: Sinergies va ser un projecte molt xulo que vam fer durant un any al Centre Penitenciari de Menorca. I va néixer de la voluntat de permear els murs de la presó, aquell mur que veiem cada dia quan passàvem de camí a Sant Lluís o quan anàvem a l'escola o quan anàvem a l'hospital, aquella paret d'on de vegades
3: grisa,
0: un mur que tenim totalment integrat en el paisatge, però que moltes vegades sembla que cal recordar que hi ha persones privades de llibertat que estan allà darrere. Hi ha éssers humans allà, no? Llavors, un poc la voluntat era aquesta, i també, per exemple, que també hi ha dones dins la presó a Menorca, que és una realitat que, xerrant de la nostra feina, ens hem adonat que molta gent no sabia que la presó a Menorca també hi ha dones privades en situació privada de llibertat. No? Hi ha un mòdul de dones dins el centre penitenciari, però és una presó que no ha estat pensada per dones.
3: Val.
0: Llavors, ens trobam que la presó ja és una institució per si hostil, d'on de vegades sembla que els drets humans estan un poc entre parèntesi, ens adonam una altra vegada que aquestes bretxes afecten de manera desigualtat i concreta les dones que estan privades de llibertat, que per exemple no tenen accés als mateixos serveis que els homes que estan dins el centre penitenciari.
3: Ah, en sèrio?
2: Què vol dir això?
0: Per exemple, el fet de que hi hagi un economato. L'economato el duen, o sigui, hi ha persones que fan feina, diguem-ne, persones privades de llibertat que fan feina als economatos,
3: sí.
0: I com que dones de vegades no n'hi ha tanta quantitat de població reclusa, no han fet un economato pel mòdul de dones. Llavors, elles compren en el mòdul comú, entre moltes cometes, que és el masculí. Però com que no se barregen dones i homes dins el centre penitenciari, al final el que fan és que hi hagi una persona emissària, un home que és el que fa de missatger. Llavors ens trobam en situacions en què les dones pensen si voldran una Coca-Cola o han de passar a primera hora de matí i aquesta Coca-Cola probablement els hi arribi en el següent torn a les 4 del capvespre quan arriba aquest missatger amb una Coca-Cola que ja estarà evidentment calenta. Però paguen el mateix preu que el personal reclus masculí, paguen el mateix preu per la mateixa Coca-Cola, només que un se la veu en freda i les dones se la veuen calenta. No? A nivell de pati també, d'infraestructures, a nivell de tallers, a nivell d'accés a la feina, no se poden barrejar homes i dones, la cuina és exclusivament masculina. No poden accedir a fer feina a la cuina, perquè si no hauria de ser mixt. Això és un funcionament a nivell estatal, és algo que ens passa a nivell estatal, vale. Que no està pensat posant la vida en el centre d'aquelles dones que estan privades de llibertat. I això és greu, i això és algo que hem de... que passa a tot l'estat espanyol i que també passa a Menorca i que cal fer incidència. Una de les voluntats del projecte de Sinergies va ser intentar fer aquests moments de gaudi,
3: de compartir,
0: no? I de permear aquest mur, no només... Sí, intentant que hi hagi una polifonia entre el dins i el fora del centre penitenciari. Llavors va passar molt per la proposta artística, van fer propostes des del teatre, hem fet música, hem fet reggae, hem fet circ, fins i tot ballar, dembow crec que és el que van ballar, no? Fent tallers amb Acir Caos, va estar flamenco amb Eva Sinache, Baquiat va estar, Aurora Brullet, que és que va dur el pes de gran part d'aquest projecte, va fer una feinada brutal d'intentar fer aquest dins fora de la presó, permeant i fent també oferta cultural dins el centre penitenciari per generar espais, microespais de vides més dignes i més vivibles.
3: Bueno, se me posa la pell de gallina.

0: Sí, no.
1: Que guai.
0: Sí.
1: Va estar acollit superbé, moltíssim d'agraïment per part de la gent reclusa dins.
2: Quantes recluses hi ha?
1: En el centre de dones, vols dir? O general?
2: En general.
1: Jo crec que deu haver una cinquantena.
2: I de dones, havies dit?
1: De dones, a vegades hi ha una, a vegades hi ha dos. O no hi ha cap.
0: Tornant un poquet en els tallers que feis més amb infants, amb famílies, amb professorats, voldria demanar-vos, ja que vosaltres esteu damunt el terreny, no? Teniu una conclusió, una opinió formada per xerrar del grau d'obertura i o de pensament feminista, de diversitat, de la societat menorquina? Vos atreviríeu a fer algun comentari en aquest sentit?
1: Nosaltres potser més que conclusions tenim intuïcions i algunes intuïcions potents. I com
3: intuïció fuerte de intuición.
2: Bien de intuición.
1: Bien de intuición.
2: Bien intuición. Y mucho intuición.
1: Y mucha intuición. Jo crec que la societat menorquina, tot i que hi ha un imaginari de menorquinitat estereotipat també en certa part, no?, que té a veure amb una societat rural, tancada, xafardera. És clar, vivim una illa que és petita, hi ha molt de control social, tothom se n'assabenta, si t'has vull dir, tothom se n'assabenta de tot aquí a Menorca.
0: Sí, sí.
1: Els rumors circulen ràpid i això de trencar la norma es nota tot d'una. Quan te surts un poc del que està del caminito bueno, de seguir, bueno, vull dir, no bueno perquè sigui millor, sí, sinó sí, bueno, sí.
2: L'estipulat,
1: l'hegemònic, es nota tot d'una. I malauradament, masses vegades sortir-se'n d'aquest caminet està castigat i es castiga amb comentaris, amb agressions, amb veure negat l'accés a drets, l'accés a la feina, l'accés al lloguer i violències masclistes, LGTB-fòbiques, racistes, classistes, n'hi ha de tot, no? És una realitat que moltes vegades sortir de l'armari a Menorca pot arribar costa. A ser molt dur. Moltes persones, les que poden, es veuen obligades a marxar de
0: encara
1: Menorca.
0: Encara ara
1: ens trobam amb processos diagnòstics que han fet o que han fet altres companyes, ens trobam amb gent que diu jo a Menorca no m'aguanto.
2: I potser també per falta d'espais, no?
1: De falta d'espais, no? És realitat també que algo tan menorquí com les festes de poble poden arribar a ser espais molt hostils per ses dones. I és una realitat que hi ha molta feina a fer per erosionar, per exemple, un periodisme monolític que sembla que només surt una banda i que s'està fent i que participar això ens encanta i que important que és defugir del monopoli periodístic que hi ha. Però crec que també és important, i crec que té molt a veure amb el que estàs comentant abans, que Menorca no només és això. Menorca també són totes les persones que vivim a la illa, que intentam també teixir xarxes boniques, que muntam festes per bailar hasta abajo, perrear, mover el pandero i sentir-nos tranquil·les i segures, i generar espais que per reflexionar, per pensar, per tocar una batucada, per compartir lectures, per fer tallers, per muntar una mani, per pintar cartells, per fer un moment de ràdio juntes, no? I s'hi creen coses molt potents a Menorca també, i també coses molt xules, no? I que això també passa a Menorca, que no només és aquest estereotip de ruralitat, que té molt a veure amb això que sembla que la ciutat ha de ser un vergel meravellós i els pobles petits com que estem en el passat, i crec que també és xulo dir, sí, hi ha coses que passen pel fet de ser un poble petit, però també hi ha moltes coses que també passen pel fet de ser un poble petit que són molt xules i molt boniques, que teixim xarxes entre col·legues, que ens coneixem de seguida, que té incidència el que fem, que de seguida és com, conoces a no sé quién que conoce, que no sé cuántos, que està muntant un programa de ràdio, és com...
0: I és fàcil,
1: no?
0: És fàcil contactar, sí, sí.
1: Llavors, tenim una potència per fer incidència en coses molt potents. Jo crec que hem pogut participar en projectes que dius, ostres, 4 persones, no sé, per posar un exemple, amb 4 micros hem muntat una cosa brutal. Sí, com sí, mola, sí.
0: No sé si podríem xerrar, si us sembla interessant que xerrem un poquet d'alguns mites que puguin ser recurrents quan estic xerrant, sobretot amb l'adolescència, o bueno, amb els fiats i fiates que descobreixen, no? Certs rols de gènere i de sexualitat. Hi han coses encara que s'han de desmuntar i que són recurrents?
2: I tant, moltíssimes. Sí, no sé si començam, bueno, en podem xerrar d'algunes, no? Com per exemple aquest mite de la virginitat, no? També d'aquesta cosa de que la primera vegada fa mal.
0: Ostres.
2: No? Això està, però no us ho podeu imaginar, l'arrelat que està, aquesta idea de que la primera vegada fa mal. Clar, la primera vegada de què? No? Al final, quan xerram de pràctiques sexuals, clar, moltes vegades s'ha dut tot a una sola pràctica sexual, que totes sabem quina és, que és escoit, no? Penetració, que és una pràctica heterocèntrica, no? I que potser des de mil bandes, des de pel·lícules, des de, bueno, socials, des de mil bandes socials, se'ns ha donat com sa pràctica que marca que és principi i és final de tot, no?
0: I tant.
2: Sí, però això és molt fort perquè inclús gent molt jove, no?, té aquesta idea. Moltes de, bueno, tenim una dinàmica en els tallers que se diu Sana Vera, que és un espai on sa gent pot escriure preguntes anònimes i llavors ho posem dins una bosseta i això passa en el principi d'un taller, escriuen preguntes anònimes i és molt, molt xula. Normalment és una de les dinàmiques preferides perquè, clar, allà tens un espai per escriure lliurement el que potser te fa vergonya, potser no vols dir en veu alta, potser ni siquiera ningú t'ha donat un espai per fer una pregunta, no? I llavors, en el final del taller responem un poc entre totes i moltes vegades la pregunta té a veure amb això, no? Per què a elles fa mal i per què a ells no, no? Com ja donam per suposat que hi haurà un dolor. I sempre en els tallers xerram, hem de desmuntar molt això de que les relacions sexuals, és que ni la primera vegada ni la vegada 27 ha de fer mal, no? I hi ha moltíssims de mites com aquest o com el tema de que els al·lots tenen més desig, no? Més desig sexual. Uau. Per naturalesa.
4: Ses dones o els homes?
2: Els al·lots.
4: Els al·lots.
2: Els al·lots, sí, sí, sí. Com que això també és una idea bastant perillosa, no?
0: Súper perillosa.
2: Sí,
0: super
2: perquè llavors com que explica certs comportaments,
0: i
2: no?
0: Tant,
2: a la naturalesa, això, aquesta cosa biològica, que és que és així, és que no se pot controlar,
0: com
2: no?
0: Com si nosaltres no tinguéssim plaer.
2: Com si nosaltres no tenim desig.
0: Exacte. Exacte.
1: I que s'ha sumat al que comentava del romanticisme, després comença a ser com una mena de responsabilitat de satisfer aquestes necessitats biològiques.
2: Exacte.
1: Bàsiques animals.
0: Complau.
1: Complaure, no? És que és un còctel molotov duríssim.
2: Llavors hem d'anar desgranant això, no? I reflexionar molt sobre d'on ve, sobre què... Sí, donar-li una volta.
0: Que interessant.
2: Sí.
0: I respecte a diversitat sexual?
2: També, clar, o sigui, hi ha aquesta idea de que, no sé, per exemple, les persones LGTB són més promiscues, no?
0: I respecte a les transicions i així, transsexuals, no sé si vos heu trobat amb algun dubte per part tant de professorat com d'alumnes fins i tot, no? Tots aquests, sí, mites, idees, prejudicis fins i tot, no?, que tenim amb el tema de la transsexualitat. Sí. Supos que és un tamasso.
4: Jo reconec personalment que porto molt de temps llegint, cercant informació sobre aquest tema, saps? I encara és una cosa que noto que arribo com a un límit del meu cap, saps? Clar. No, hi ha coses d'això que és que me costa molt d'entendre, saps? És com no...
1: Jo crec que aquí hi ha un primer punt, no?, de reconèixer que les experiències i les realitats trans són mogollon de diverses. Vull dir, no?, que de vegades també tenim com un estereotip, un imaginari molt estereotipat del que vol dir realitat trans o del que vol dir persona trans.
0: Totalment d'acord.
4: Jo crec que també ha explotat per els mitjans de comunicació i per les persones que veia, les persones visibles, no?, tal vegada que te mostren una realitat.
1: Clar, llavors, jo crec que crec que és important, no?, quan xerram de realitats trans, primer posar una altra vegada, com comentàvem abans, el benestar i els drets de les persones trans en el centre del discurs. Això no se pot perdre mai, més enllà després de que se vulgui posar molt de renou en això és una cosa bàsica que hem de tornar sempre. I crec que també xerrar de persona, o sigui, xerrar de les realitats trans amb les realitats trans dins del diàleg. Vull dir, no podem estar totes estona xerrant de les persones com les altres.
0: Yeah.
1: No? Hem de començar xerrant un nosaltres on respectar les experiències, els relats i les vivències de les altres persones que potser defugen d'una normalitat que tenim totalment naturalitzada, normalitzada, i d'això que després, clar, és normal. O sigui, jo crec que aquest procés que ens comentes ens passa a moltes quan hem crescut en un context que ens diu constantment el que es vol, que és, no? En aquesta hegemonia. Llavors, defugir d'això suposa treure's una motxilla...
0: És una feinada
1: de pedres, que és important poder fer-ho en diàleg. Això crec que és super... O sigui, crec que és important tenir en compte que això se fa en comunitat. Sola, sí, podem fer coses soles també a casa, de repensar-nos, però no és individual.
0: Super interessant tot. Bueno, nosaltres com a mares i com a també com a divulgadores, ja que tenim un micro, no? Mos preocupa tenir fills i filles tolerants, feministes, respectuoses amb la diversitat. I bueno, no sempre és fàcil, no? Perquè la societat te genera reticències, resistències constantment. Creus, veus un futur més feminista?
2: Clar, aquestes coses que estan potser més assumides tenen a veure amb creences que tenim molt arrelades, no? Certs rols, certs maneres de fer, inclús certes violències que potser tenim naturalitzades.
0: I tant, nosaltres, normalitzades fins i tot, no?
2: Supernormalitzades, sí. Creiem que el futur feminista no és una cosa que mos arriba així de repent, no? És una cosa que es construeix. El present que tenim és una conseqüència, no? de lo que ha anat passant, de les lluites que s'han anat fent antes que nosaltres i de les persones que posen les coses cada dia, no? Hem de continuar construint aquest desitjat futur feminista i estar atentes, no? a lo que va passant. I bueno, ens preocupen els discursos masclistes, misògins i LGTB-fòbics i feixistes que prenen força en temes polítics.
0: Sí, sobretot cada vegada que donem una passa més, sí, no? Tens la sensació, sí, de que també ells agafen, uh-huh, més força, no? Uh-huh. Sempre hi ha com aquesta contracorrent,
4: sí,
0: no?
4: Sí, bueno, sí, jo crec que també perquè s'ha radicalitzat molt, no? El pensament, sí, arrel de la xarxa social.
1: I que estem en aquest moment que no només és la lluita per seguir avançant en drets per totes, sinó també no retrocedir en els, uh-huh, que ja hem lluitat.
0: Exacte.
1: Uh-huh. Crec que estem, uh-huh, en aquesta, i aquí crec que és per arribar en aquest futur feminista que no és que esperem que vingui, sinó que estem lluitant activament perquè arribi, crec que no perdre el focus d'allà és, uh-huh, importantíssim. Sí. Drets per totes.
2: I cada dia.
1: I cada dia.
0: Super, moltíssimes gràcies, Carla, Valen, per compartir aquesta estoneta amb nosaltres.
2: Gràcies a vosaltres.
0: Sí, i més lluita, cada
1: més
0: dia.
1: Lluita, i cada dia.
0: Gràcies, fins ara.
4: Gràcies.
2: Fins ara.

0: Fetes les presentacions, ja podeu seure en aquest convit, perquè avui conversarem sobre la presència de la mà a la literatura universal. La mà, aquest espai que a molts mos acompanya i que per altres estan desconegut. Què és a la literatura? Un paisatge? O més bé un símbol? Perquè hi tornem una vegada i una altra, des d'Homer fins avui. Què hi anem a cercar? Nodridora, però també dura i ferotge, la mà promet obertura, fugida, però també separa, engoleix. És escenari d'heroïsmes, sí, però sobretot de pèrdues i de silencis. Com s'ha escrit la mà en català? Quina relació hi tenim els vius catalans? I què passa quan la mà deixa de ser un mite i esdevé una frontera, una tomba, un negoci turístic? En definitiva, avui parlarem de la mà no com a decorat, sinó com a força literària. De la mà que llegim i de tot el que hi projecta.
1: El Simposi, amb Blanca Noguera. Un podcast que brinda amb Dionís mentre xerra de llibres i cultura. Escolta el programa sencer a radiofarmenorca.com.

0: quan feien la collita, el temor principal era la pluja. Per això, mentre la pell dels treballadors es cremava pel sol d'estiu i la salabró que regalimava pels braços, la Madonna feia precs a la Verge de la Concepció, demanant que aquells dies en què s'amuntegava la sal a les calçades que separen els estanys no caiguessin gotes del cel.
1: Època de muda. Capítol 53. Concebre la sal.
0: Nafreda és el nom de la primera gran bassa del recinte. Periòdicament s'obre la comporta que la connecta amb el mar i els peixos entren i surten atrets per les diferents condicions biològiques i tèrmiques de l'aigua. Els que queden dins es troben a recer dels depredadors marins que els encalcen en el port. Ara, però, hauran de vigilar les incursions dels agrons, els corbs marins i altres ocells piscívors. Sota la inspiració de les primeres salines, fetes molt a prop per una colònia de grecs durant l'època que Menorca va ser britànica, els recintes construïts a terres de carbonell per produir sal no comptaven encara amb la disponibilitat de combustibles fòssils. Per això, l'aigua s'havia de moure suaument per gravetat a tota la primera meitat, amb tendència d'anar cap a l'interior, mentre anava agafant temperatura i densitat. La zona de les primeres basses està allunyada de les cases i gairebé no hi passa ningú mai. És un indret ideal per als ocells aquàtics. Hi troben platgetes de fang on s'hi crien nombrosos invertebrats, petits mol·luscs al fons de les basses, vegetació on amagar-se, espais on nidificar. Només s'hi mou el saliner si qualque vegada ha de gestionar una comporta, però la fauna silvestre ja el coneix bé. Saben que no té esperit depredador i el reconeixen més com un company d'indret que no un perill. En acabar el primer itinerari, una bèstia feia voltes per moure una sínia que traslladava l'aigua cap a l'altra meitat. Dissenyada en sentit contrari, ara les minúscules diferències de nivell feien que tingués tendència a anar cap al mar. Així passava pels concentradors i després pels cristal·litzadors, on agafava grau. Es densificava i, quan les condicions d'humitat, calor i vent ho facilitaven, la sal se solidificava i es podia recollir. Les zones humides naturals s'han degradat molt en 50 anys. Ajuda a la crisi climàtica, però els principals impactes provenen de l'agricultura moderna. Les enormes captacions per regadius han minvat molt les arribades constants d'aigua i les concentracions de nitrats, fosfats i amonis embruten la qualitat de les llacunes. Passa a Doñana, passa a la Camarga Francesa i passa a l'Albufera d'Esgrau. També la tecnologia del fred industrial va fer tancar moltes salines. Les que queden en maneig artesanal tenen una importància internacional per a les rutes migratòries dels ocells. La sal la recollia amb el tiràs, un estri de pal llarg que permetia arribar a les zones més interiors dels estanys. Es posaven coves, que solien ser de canya o d'espart, per on s'escolava a poc l'aigua blanquinosa. Llavors calia carregar altra vegada la sal, assecada als carros, i portar-la cap a moldre al magatzem. La tremuja, amb la seva forma de piràmide invertida, conduïa els grans cap als rodets que la trituraven. Aquells dies, les cases de la Concepció desprenien un aroma especial, similar a la flor del taronger. Per poder fer la migració anual cap al sud a l'hivern i cap al nord per primavera, els ocells han de poder trobar llocs on descansar i alimentar-se, talment com els humans requerim de punts d'aturada i avituallament quan fem un viatge en vehicle. Les salines artesanals, que fan una producció que deixa espai a la natura, són cada vegada més uns llocs privilegiats i cercats per aquests viatgers alats, que van i venen travessant cultures i paisatges diversos. Els saliners ensacaven ara la sal molta i llesta per enviar-se a destí. Les aigües velles, com així s'anomenava aquelles a les quals ja s'havia extret el producte, s'enviaven cap al mar i es tornava a iniciar el cicle. I regressava el temps de reparar els dics amb argila, per frenar fuites o entrades d'aigua no desitjades. Que Menorca hagi recuperat les salines de la Concepció és una fita històrica. Que tota l'obra s'hagi fet amb materials naturals, pedra, argila i poc més, que s'hagin mantingut les zones on descansa, s'alimenta i cria la fauna, i que s'hi hagin incorporat tantes mirades i entusiasmes, és un fet excepcional que transcendeix fronteres. Moltes gràcies als caps i a les mans que ho han fet possible.

Època de muda. Textos, Miquel Camps. Locució, Jan Ros. Edició, Chuck Pons.

0: Bon dia a tothom. Benvinguts a Relats, el nostre programa especial en què pretenem endinsar-nos dins el món de la música popular. Ho fem, com sempre, des de l'estima, des del coneixement i s'escolta comentada de cançons, que cadascuna representa un món, com ja veurem també en el programa d'avui. Amb aquesta música mos atracam en el poble, que és d'on surt realment la música. Retornem en el poble, i do, allò que és del poble. I avui tenim un programa que és un poc especial per això que tractam. Dic especial perquè hem fet incís amb els programes que duim gravats, amb la música d'arrel, aquestes cançons que mos han arribat per diferents vies, sobretot a partir de la transmissió oral, però avui tractam un estil de música, és món de la música marinera i de les habaneres, que té un component un poc diferent d'aquesta música d'arrel. I avui, a més, tenim en nosaltres tot un referent amb aquesta música, que és en Tòfolmus. Bon dia, benvingut, i un honor que m'us vulguis acompanyar avui aquí.
1: Pues molt bon dia, molt content d'estar de venir.
0: Beníssim. Bé, deim això de l'estil perquè la música de les habaneres i la cançó marinera no l'encasellam del tot en això que deim de la música tradicional o popular o música d'arrel o com li vulguem dir, perquè aquesta música en un principi té com a característica principal que no té autor, o vaja, que en desconeixem l'autor perquè s'ha perdut en els annals dels temps mentre s'ha popularitzat, diguem, i la gent l'anada cantant. En canvi, aquesta tradició de les habaneres sí que té, és molt fàcil identificar qui és l'autor d'aquestes cançons. De fet, avui en tenim una mostra més que clara, que és en Tòfol, autor de bona part d'aquest cançoner que m'ho és tan conegut avui en dia. És bé, Tòfol?
1: Sí, això m'acosta es distingir entre la música popular i la música, diguéssim, habanera, la música de taverna i tal. Perquè jo tinc un concepte, que potser que no sigui correcte, que és que la música popular ve de poble i que és quan ja hi ha hagut una transmissió oral i una constància en l'audició dels anys. Per exemple, podem dir la novia del gendar, podem dir, per exemple, cap esmortar, que nosaltres no tenim ranxo ni cavall per galopar. Aquesta és una cançó que ja és popular. I, en canvi, per exemple, cap a romandre, que és una cançó que té una quarantena bons d'anys, pues aquesta cançó la podien classificar dins d'aquesta cançó melòdica, moderna, marinera i tal, i en canvi, ja quan jo la sent cantar per tant de grups i tanta gent que fins i tot ignoren que la lletra sigui meva, jo ja tinc aquella satisfacció que em van dir una vegada és que quan una cançó passa a ser popular és la màxima glòria, entre cometes, que pot tenir un autor sense que sàpiguin de qui és la música.
0: Estic molt d'acord amb aquesta apreciació. De fet, és probable que mos trobem un poc amb un gènere, un estil de música que està un poc en la frontera entre la música d'autor i la música popular.
1: Clar, ja ho dius tu, la música d'autor és un que se coneix autor, i la música popular, pues, ara una cançó sobre Rosaret de Roses Blanques, una preciosa cançó, pues aquesta jo no sé ni de qui està feta ni que deixa d'estar feta.
0: Aquí va ficar molta mà en Deseado Mercadal, en aquest moment. Tot i que et cerca el motiu aquest de Rosaret de Roses Blanques i si la mà tornarà a tinta, el trobam a moltes altres lletres que de Eivissa, de Mallorca, de Catalunya. En canvi, així com la coneixem avui en dia, amb aquesta música que tothom canta, té molt de Deseado Mercadal. I és un poc es queda aquestes cançons, no? Que sí, que sí, rasques tenen autoria, però han passat a formar part de l'imaginari col·lectiu de la gent. I jo crec que, en el teu cas, això passa molt, començaríem a repassar quines cançons són d'en Tòfolmus, que el tenim aquí de viva veu i que avui és amb nosaltres a Ràdio Far, tenim el gust que sigui aquí. Doncs totes aquestes cançons són d'ell, no? I començaríem a repassar i els coneixem, no? I Escolta el vent, i Vell mariner, i Pregària marinera, i etcètera, i tantíssimes altres que coneixem i que reconeixem, no? De fet, ets autor d'una de les més, l'he dit fa una estona, més reconegudes, que a més, si no vaig errat, la teva primera cançó, que és Escolta el vent.
1: Escolta el vent, sí, Escolta el vent. Jo me'n record que... Jo en aquella època jo havia anat per la casa de Menorca, de fet, festejava la filla del conserge, allà, així que un poc descansi, i que mos van casar i tal, i van ser la mare dels meus tres fills, I allà vaig conèixer en Gomercindo Riera, un magnífic poeta que jo me sembla que no se li ha fet tots els honors que se mereix la seva obra, i és el que havia fet el primer festival de l'O. I el segon també havia fet la lletra amb el monasterio, i va arribar, jo vaig conèixer a casa Menorca un dia i em diu jo no vull presentar-me més. Com que jo havia fet que algunes cançonetes que cantaven allà amb en Didac Monjo Júnior, i va dir, diu, tu que fas lletres de cançons podies fer, o presentar-li, i jo li vaig enviar, me'l va presentar i va dir, bueno, mándame una canció, mándame una letra, i jo li vaig enviar la lletra d'Escolta el vent. Aquesta lletra estava dins una carta que jo en aquell temps, quan havia tornat a Menorca, festejava des de Barcelona, i jo dins, a vegades li havia cançonet lletres, i li vaig enviar aquesta, i em diu, sí, me gusta, diu, i és anècdota que em va dir, diu, falta el estribillo, i jo no sabia el que era l'estribillo.
0: Què és l'estribillo?
1: L'estribillo, i un dia anant en ses barques dins pel port, un dia que feia vent, i jo pensava, que li puc dir més en així que jo no li hagi dit en aquesta cançó? I vaig dir, sí, li puc dir mira el cel i escolta el vent, que en aquell moment, des de Menorca t'arriba, te dirà que tu ets la vida i el meu cos, òbviament.
0: Perquè en aquest cas, qui era Menorca i qui era fora?
1: Jo era Menorca i ella era,
0: I ella
1: fora,
0: era
1: Barcelona.
0: Per tant, des de Menorca t'arriba aquest record.
1: Exacte.
0: Observem com aquesta anècdota, anècdota real, no? Arriba a l'Airetzer com a gran frase de l'imaginari col·lectiu de tot Menorca, mira el cel i escolta el vent, no? Anem a escoltar la cançó i després en farem un comentari, perquè és una versió molt especial que hem recollit per aquí, perquè tu ja has anomenat el Festival de l'Aior, i tindrem ocasió de xerrar-ne, perquè segurament és una fita que té bastant a veure amb l'evolució posterior d'aquest gènere.

0: Molt bé, preciosa cançó, sí. Gran inspiració.
1: Si no ho fos, no hauria durat tant d'anys.
0: Aquesta cançó que hem escoltat, bé, que encara estem escoltant de fons, en realitat és una versió que es va gravar en directe, es poden sentir de fet de fons els aplaudiments del públic, en el Teatre Principal l'any 2010. És en Lluís Cintes, el solista principal, acompanyat d'Estrió Arrels de Menorca, i veiem també alguna col·laboració, per exemple aquí hi ha en aquesta cançó en concret un contrabaix que el sona en Ben Mercadal. Però aquesta cançó ha estat versionada per mil grups, i de fet feien referència fa una estona en el Festival de l'Aior, que és allà on va sonar per primera vegada, perquè el Festival de l'Aior d'alguna manera té un paper bastant important en sa represa un poc d'aquest estil, no? De sa cançó marinera, sa música venera, perquè hi ha un vincle entre aquesta cançó d'autor, que era, diguem, el certamen, amb el procés de popularització de totes aquestes cançons. Per tant, m'ho recorda molt aquesta música lírica, sa cançó lírica típica dels anys 50, 60, i com a poc a poc van derivant amb el vincle aquest amb la cançó marinera.
1: Sí, mira, aquesta, la música de Ortega Monasterio, resulta que Monasterio, pues, és la persona de vegades més popular en el món de la manera, però el que ha fet ell molt bé eren balades, balades, i aquesta és una versió estupenda que se va fer. És una cançó que si ara l'any que ve farà 60 anys,
0: 60
1: d'anys. I el més important d'aquí, el que dèiem al començament, és la transmissió oral que hi ha hagut amb aquesta i amb altres cançons que els canten durant molts anys, per exemple en Escau, i que molta gent l'ha presa, no perquè no hagi escoltat la música del disc, sinó que és com ha fet
0: perquè
1: la sentida
0: en el bar, la sentida en les trobades, i allò de és una cançó d'Ortega Monasterio i Tòfol Mus, quasi podien, molta gent no ho coneix.
1: Podien dir que jo al cap dels anys, amb la bona relació que tenia amb les persones que feien la selecció de jurat d'aquest festival, Amics de Laurencs, me van dir, diu, van dubtar molt en que aquesta cançó la matessin, perquè era la primera que van emetre en català.
0: I
1: va ser...
0: Dins del festival, eh?
1: Sí.
0: O sigui, majoritàriament eren cançons en castellà i aquesta va ser la primera en català.
1: La primera en català.
0: I va tenir la fortuna que va tenir.
1: Sí, perquè primer la va registrar Marcos i en... Primer Manel, en Marcos i en Todo, després, més endavant, ja de tots, la gent que ja l'ha cantada, en Joan Pons, en Joan Pons,
0: els de Lluixins, Arrels de Menorca, els Sis de Ponent,
1: Maragassa i tot això.
0: Sí, gran quantitat de grups. Clar, s'impulsa aquesta cançó marinera ve donat per l'eclosió de molts de grups de l'època, no? I clar, això fa que el procés sigui un poc aquest. Els grups canten les cançons que tenen aquesta tradició que ja ve de la música lleugera i la popularitzen, no? I és un poc el que passa amb un dels grans grups, perquè si

0: dessa música folclòrica i popular, uh-huh, que era molt reduïda, que se, uh-huh, que se cantava, a obrir un ventall de cançó més, més balada, més melòdica, uh-huh, més moderna.
1: Molt bé. Jo m'agradaria fer-me ressò d'un article molt interessant. De fet, em vull fer ressò d'una revista que es diu Papers, que edita l'IME, l'Institut Menorquí d'Estudis, i dins el qual hi ha un article molt valuós que xerra precisament sobre les habaneres i aquest estil de música. I això que estem xerrant en aquest article, ben explicat, molt millor que nosaltres, marca com a tres grans elements que conflueixen, no? I a Menorca eclosiona tot aquest estil de música gràcies a, per una banda, el que representa Ortega Monasterio, per una altra banda, la tradició que existia a Menorca, que existia més que segurament altres bandes, i això fa que s'avanera aquest estil de música prengui tanta importància a l'Empordà i a Menorca. Per què aquest lligam, no? I no a Mallorca i no a altres zones de la costa catalana, per què només a l'Empordà i a Menorca? I és perquè Menorca existia des de molts anys enrere, estem xerrant des del segle XIX enrere ençà, de la tradició d'escant líric a través de ses corals, no és casual que tinguem un carrer Josep Anselm Clavé, Amor, per exemple, els cors derivats de Clavé, que són cors obrers que es feien a les fàbriques, aquesta tradició que existia a Menorca d'escant líric fa que pugui arrelar això més, i la eclosió que representa Ortega Monasterio en s'obertura cap a aquest estil de música, i el tercer peu que explica aquest article és precisament l'existència d'un altre gran lletrista, que és Antoni Fulmus, que el tenim aquí.
0: Gràcies. Però m'agrada molt això que deies ara, perquè hi ha la relació en Catalunya i Menorca, perquè hi ha una cançó, per exemple, Un senyor de Montunruc, uh-huh, que hi ha cançons que ens pensam que són purament nostres de sempre i que potser han vingut. El que passa és que després del que deien, la transmissió oral se pot haver fet més popular a un lloc, uh-huh, que no a un altre, però el naixement de la cançó pot ser a un lloc diferent on s'hagi fet popular.
1: Jo crec que això és una cosa que passa amb una cançó, i crec que tu m'ho corroboraràs, si és així, amb una de les cançons més reconegudes quan xerran de música menorquina i música marinera, que és la balada d'en Lucas, sí, pretesa com a cançó menorquina d'arrel, i resulta que és d'Ortega Monasterio, però està feta quan Ortega ja no vivia a Menorca.
0: Exactament, exactament. En Ortega Monasterio va conèixer a una persona que li va explicar la seva història, i efectivament la història que va contar és d'una persona que era un pescador i que tenia i que se va enamorar d'una gent del nord, una, i se'n va anar i després va tornar, el que anem popularment, en seqüentes les cames.
1: I el pescador no era de Menorca.
0: No és de Menorca. Jo una vegada vaig conèixer a l'escau una persona que se va trecar i m'ha dit, jo som els que el vaig inspirar la cançó no té cap monestir. I era de bé, i jo no m'ho vaig acabar de creure. I li vaig dir, un dia xerrant amb el monestir, li vaig dir, i tu coneciste perquè xerrava en castellà, tu coneciste a Lucas? Sí, diu, però no se llamava Lucas. I que per què posiste la balada Lucas? Diu, perquè en aquella època se va posar allò que dius Locum, hasta luego Lucas, i li va posar la balada d'en Lucas.
1: Si us sembla, anem a escoltar la balada d'en Lucas. Demà, també ho insinuaven, d'un dels grans grups que eclosionen dins el panorama, que són els Parranderos.

0: que bé que cantaven les parranderes.
1: Jo ara estava pensant el mateix. Els escoltava i deia...
0: És la primera veu de Milario.
1: És absolutament autèntica.
0: El que jo penso que la cançó aquesta, una de les certificacions que és una cançó escrita fora de Menorca i fa molt d'anys, perquè si en Monasterio l'escrigués ara, l'any 2015, a Menorca, començaria la lletra d'una altra manera. No diria jo tenia una caseta vol al mar, sinó que diria jo vaig vendre una caseta fora del mar.
1: Molt bé. Sí, senyor. I això que diu, jo tenia una caseta fora del mar, no diu de vora la mà.
0: Sí, no? Sí, sí.
1: Això dona compte que sí, efectivament està feta fora de Menorca. No?
0: Sí,
1: però apropiada per el poble com si fos la cançó més menorquina del món. I això ho trob també un procés fantàstic, no?
0: Això que dius és una cosa que a vegades és la mà i la mà a l'essència que volia femení l'empre segons comptaves nombre de síl·labes d'una cançó.
1: Bueno, això també passa.
0: Vora el mar és tota una síl·laba, vora la mà
1: ja és una síl·laba més. I això compta molt a hora de fer les cançons. Perquè sé que en Tòfol és molt prim mirat, jo també tinc bastantes manies amb això, en què les síl·labes tòniques vagin dintre de les notes fortes del compàs. Perquè si no després m'ho trobam segons quins disbarats.
0: Jo tenia una caseta vora la mà.
1: I ja no queda bé. Molt bé. Fixem-nos que els parranderos sí que van ser un dels primers, però quan van eclosionar, quan van tenir el seu màxim apogeu, ja hi havia hagut altres grups que ja n'havien fet la seva, perquè ells el 66 ja gravaven un disc, però que estava... cantat sobretot en castellà, amb un tipus de cançons com algunes rancheres, boleros, aquesta música lleugera, melòdica, amb molt de ritme sud-americans, que estava molt de moda en aquella època, però quan van triomfar va ser quan es van decidir cantar precisament aquestes cançons, cantades en català.
0: Sí. I... Ciudad de Mahón.
1: També, clar, després hi havia aquestes com Ciudad de Mahón i tantes altres
0: que eren... I Margarita, que lindo és un mar.
1: Exacte, aquestes eren cançons en castellà, però en temàtica menorquina, que era un poc espont, i després definitivament la temàtica menorquina, cançons pròpies, lletres en Tòfol, en Ortega Monasterio, i cantades en català quan van arribar molt en fora fins l'any 96 o 7, crec que van actuar, vull dir que van estar molts anys a la palestra, a més, però és una trentena d'anys actuant, amb alguns canvis de components, però el nucli principalment és mateix.
0: Sí. I molt sol·licitat i molt popular.
1: No només a Menorca, van actuar a Calella en aquest festival.
0: I per televisió, cap als anys 60 i pico van participar a un concurs de televisió, després també van anar junts a un programa d'en Joaquim Maria Puyol que vostè pregunta, també van gravar, va ser una gravació molt polida.
1: Molt bé. Un grup que va quedar un poc eclipsat segurament per l'eclosió dels parranderos, però que aquí l'hem volgut recuperar perquè tenia molta vàlua, també és més o manco de la mateixa època, van començar molt prest a gravar, era un duet que es deia Marcos y Tolo, que també feien algunes cançons en castellà, aquesta música melòdica, però que prest es van abocar cap a aquesta música marinera, menorquina i habanera. I escoltarem ara una cançó de Marcos y Tolo, aquesta precisament també és d'en Tòfol Mus. És una cançó que en Tòfol Mus explicarà un poc història. La cançó es diu Ets com un altre Menorca. I què passa amb aquesta cançó, Tòfol?
0: Amb aquesta cançó resulta que cap a l'any 67, 68, així, em va telefonar en Rafael Timoner, que va ser Bala de Mont, pel descansi, i era el gerent de Catissa, i Catissa volia treure un disc, i em va dir, diu... Que volien que fos una... que anava a rebuf de set si t'escoltes vent i va dir que facis una cançó. I jo li vaig fer una i li vaig enviar la lletra de... la vida d'un barguiner, l'avi meu va morir trist, a pesar que...
1: La va considerar massa trista.
0: És a dir, perquè se'ls pon una felicitació de Catissa per Nadal. I jo vaig dir, doncs jo en faré una altra. I vaig fer aquesta de Ets com una altra Menorca, i en Desiel me quedava a posar una música fantàstica, i la lletra va encaixar, no vam haver de repassar
1: res.
0: I la va, el primer que la va gravar acabava sent Daniel Clavero, que havia estat aquí, tenia la tanca de Sant Lluís, i bueno, pues després va agradar molt, i el primer any estava damunt un disc de cartó d'aquests, i el segon any ja van posar un disc de vinil. I
1: va ser... Que curiós que una fàbrica es dediqui a fer discos, això és bastant impensable avui en dia.
0: És que en Timoner tenia molt bones idees.
1: S'ha de dir que aquí es podria fer un petit parèntesi, que és que quin impacte tenen les fàbriques, el moviment fabril, en sa creació de música. I abans en xerraven, no?, dels cors clavé, allò que feia era agafar els obrers perquè poguessin cantar. Per tant, l'impacte de la música amb el procés de les fàbriques té la seva relació. Sí,
0: allò que dius de sabaters de banqueta que cantaven.
1: Exactament, exactament, tot això hi va molt lligat. Escoltem, per tant, Ets com un altre Menorca, lletra d'en Tòfol Mus i música de...
0: José Luis Ortega, no, perdona, d'en Deseado Mercadal.
1: Deseado Mercadal. Ets com un altre Menorca, de Marcos i Todo.

0: Molt bé, i la cançó segueix, i nosaltres xerrarem per damunt. Ben interessant, també aquest, sí, aquest testimoni.
1: Està molt ben
0: interpretada.
1: Molt ben interpretada. Mm.
0: De fet, avui hem triat un registre de cançons que no estan, diguem, digitalitzades, sinó que conserven el so analògic de les gravacions de discos i cassets. En aquella època, època dels cassets, que els cassets començaven a discos també, les dues coses. Hi ha un element que m'agradaria fer observar, que ens estem movent molt amb com ho diríem, amb un àmbit més llevantí de Menorca. Hem xerrat del Festival de l'O, hem xerrat dels parranderos, que eren bàsicament del castell, ubicats a Cales Fonts, amb el Mont Pescador. Marcos i Tolo eren de Mo. Segurament no és casualitat, en Tòfol Mus és fill d'Esport de Mo, la costa d'en Reinés és el mateix Reinés que el segon llinatge d'en Tòfol Mus, Reinés, la costa que puja, diguem, des de sa casa Reinés, que també és de sa família d'en Tòfol, cap a Dalmó, davant sa sirena, per qui sa sirena aquella de Mo, davant hi ha una costa que es diu costa d'en Reinés. I Ortega Monasterio va venir a recalar precisament a Mo, perquè recordem que Ortega Monasterio era militar, i gràcies a aquesta coincidència ens trobam que es va forjar tot això, i tot això passava a la part de Llevant. Clar, això passa que els primers grups i les primeres manifestacions es moguin sobretot més a la banda de Mo, es castell, i poc a poc l'O ja, bueno, tenim en Arcadi que era darrere el Festival de la Llor i tot això. Però bé, això no vol dir que Ciutadella també en aquella part no s'anés fent ressò. De fet, el grup CPEP en els seus inicis té algun, no totes les cançons, però algun track, com per exemple Xerren d'Esmortar, ja Esmortar gravat en el disc de CPEP. Per tant, el ressò aquest hi és. I bueno, volíem un remarcar-ho perquè és un poc els orígens, però al final acaba resplendint a tot Menorca.
1: Sí, si són persones que i grups que van persistir dins una època que no hi havia tota la difusió, ara facilitar que la gent toca discos, i sense tenir toca discos s'escolta la música perfectament, i aquella època pues estava limitada, i és d'agrair a tots aquests que van començar de Xapeps, i persones que se n'han anat com a Marcos Intolo, però per exemple en Beferro encara segueix participant encantades. I
0: Beferro, recordem que el famós fenomen dels frufrus a Ciutadella estava encapçalat per en Beferro, i així com altres iniciatives musicals que van encapçalar. Bueno, en Beferro estava dins de Pep, i després va continuar amb altres grups, i aquí tenim Xalandrí, Serrodes de Desvents, aquests grups, i segurament el grup que més eclosió va tenir Ciutadella amb aquest estil de música arriba ja en els anys 90, perquè aquest és, sobretot, Sis de Ponent.
1: Fantàstics.
0: Sis de Ponent, jo crec que és un grup que se'ls ha de retre també un homenatge per la gran feina que van fer. Hem de destacar la feina musical que hi ha darrere amb en Pere Guimbau. Pere Guimbau és un guitarrista excel·lent, que ha treballat molt en jazz, també és professor de SESMUC a Barcelona, i aquest bagatge musical el va transmetre, diguem, a la creació de la música amb el Sis de Ponent, que comptava amb unes veus espectaculars.
1: Espectaculars encara ho són.
0: Sí,
1: i a més aquella cosa que dius, bueno, és que té persones individuals que han cantat, o com la Joana Pons, han cantat un i tal, però allò són sis, i tots sis
0: a la perfecció.
1: Sí. Jo me'n recordo la darrera vegada que els vaig escoltar, i els hi vaig anar i els hi vaig dir, i quan cantau tanc els ulls i sent les sis veus diferenciades.
0: Sents el baix aquell d'en Ricardo, que és absolutament inconfusible, el tenor allà dalt, tots els contrals, els barítons, en Gavi, que tu sabeu, principal de tenor, està molt bé. Escoltem una cançó de Sis de Ponent. Ells també van gravar els grans hits, eh? Van gravar Sa balada d'en Lucas, van gravar Escolta el vent, van gravar Na nena, És com un altre Menorca.
1: I versions que van fer de cançons espirituals.
0: Exacte.
1: I van fer ses,
0: sí. I fan aquella cançó de Macarella, que està ambientada en els gospels, la cançó de Sant Joan, que en el fons és una cançó country, de Kenny Rogers. Molt bé. I amb el Gorrecuí aquí s'escolta d'una cançó que també us permet vincular aquesta música melodiosa, vanera, marinera amb la música popular i amb la llegenda popular, i és el cas de Ciutat de Parella. Escoltem-la.

0: fantàstiques, aquestes veus.
1: Sí, aquestes veus fantàstiques. A més, ara estava pensant en la versatilitat d'en Deseado Mercadal, per exemple, que va agafar Un amor a Menorca, que va guanyar la música del primer festival, però després també va haver cançons, diguéssim, recuint tradicions populars com Camí de Cavalls, com aquesta Ciutat de Parella, i que bueno, o Festes de Gràcia, que també...
0: Diguem que té tots els registres.
1: Té tots els registres.
0: Ah, de músiques més melodioses, a músiques més d'infants, aquella de Jo tenia un pardalet, també és en Deseado Mercadal, sembla que és una cançó antiga i no també és d'ell. I sí, és cert, i bueno, poc aquesta cançó representa aquesta feina, aquesta feinada que va fer en Deseado Mercadal en recollir melodies i també aportar, diguem, la seva feina d'harmonització i de creació de melodies noves.
1: És el que deien de la cançó popular. Aquestes, per la temàtica i pels anys que estan fetes, podien dir, això és una cançó popular.
0: Sí, perfectament, perquè ja m'ho he acostat, però ho tenim apuntat, però m'ho he acostat a Cebre, que això era de Deseado Mercadal. Segurament és dels autors que tenim aquí a Menorca que més representa aquesta visió d'autor que fica en mà moltes cançons, popularitzant melodies
1: i sarsueles,
0: i que deixant de Cebre que són d'ell. Arribam ja al tram final d'aquest programa i ho fem recordant un grup que crec que no existeix ja, que és el Trio Arrels de Menorca. Ho van deixar relativament fa poquet, però ells fins fa dos dies que diguem actuaven, i ells quan van néixer l'any 2000, crec 2002, 2003 aproximadament, o 5, ara no m'ho fagueu dir perquè no me'n recordo exactament, en certa manera reivindicaven un poc de continuadors de la feina dels parranderos. Els coneixien personalment, són del castell també, com ho eren els parranderos, molt vinculats a Cales Fonts, en el món mariner del castell, i a més el format de trio, com són ells, en guitarres i veus, també els permetia fer aquest joc, i per això volem acabar aquest programa interpretant una cançó que va fer Arrels de Menorca.
1: Sí, així és com tu podies dir que, i dius que els Arrels són hereus, diguéssim, dels parranderos. Sortosament hi ha un grup que jo li auguro molt de futur, que és els Entonats, que hi ha en Cacho, que havia cantat amb els Arrels, amb Pau Serra i en Gavino, i encara no han registrat cap disc, però que tenen unes...
0: Segurament estaran en camí, perquè
1: fan repertori.
0: Són del castell, també, cada Sant Jaume sonen.
1: I tenen tot un programa d'activitats d'aquest estiu que jo recomano, perquè canta molt bé i tenen un guitarrista fabulós.
0: Molt bé. I una cançó que escoltarem és Pregària Marinera, que en Tòfol també us explicarà una anècdota curiosa d'aquesta cançó.
1: Sí,
0: que també és lletra d'en Tòfol.
1: Sí, cap allà l'any 87, quan va venir al monasteri amb els parranderos, perquè havien d'enregistrar la tornada a parrandera, i estaven enllestint totes les cançons, amb el mestre Ortega del monasteri va dir, ara us vull a tocar la manera más antigua que yo conozco, que tiene 100 años, que es del maestro Tàrrega, y que se llama, la música se llama tango, y es posa allà, ting, ton, ting, en la guitarra, ting, i jo sortosament ho vaig enregistrar. I li vaig dir, nadie li ha posat música, lletra d'aquesta música, diu, no. Dic, vale, jo no vaig dir res més, però és que d'una setmana ja li havia enviat la lletra de Pregària Marinera, prega mariner, si veus la barca sense patró, però no ploris si per flaçada no vull sa terra, sinó mar brava, es cot s'escampi per mil onades fins a l'infinit del temps. I clar, i ell va tenir la generositat de treure una cançó que estava seleccionada, i va posar aquesta.
0: Seleccionada per anar al disc.
1: Per anar al disc.
0: I en el seu lloc hi van aquesta.
1: Des Parrandero, sí.
0: Perquè és cert que cada cançó té una història darrere. Totes, segurament totes. Alguna anècdota real que inspira la cançó.
1: Sí, és quan ja n'has fet tantes de cançons, el que me fan falta són els motius. Clar. Que siguin de feta. Mira, hi ha una cançó que sembla mentida, que quan estaven preparant per un disc de Xarrels, que és la barca de suro. Uh-huh. I aquesta barca de suro jo la vaig pensar caminant per la Gran Via de Barcelona, i vaig dir, cercaven temes de cançons i tal, i vaig dir, però tu quan eres el de fer les barques de suro, aquesta uh-huh. petita barca prevalenta, i a més tenia una bodega on hi guardava les il·lusions. O sigui, a vegades te surts
0: d'aquella anècdota, apareix,
1: però generalment és quan
0: tema de cançó.
1: És quan in situ, perquè ja es deixaran amb una persona o una cosa, per un fet que ha passat, pues que és quan t'avés tot el muntatge de la cançó.
0: Anem a escoltar Pregària Marinera, del Trio Reals de Menorca.

0: è stato un testament vitale.
1: Sì.
0: Penso.
1: Sì, sí, sí, sí, sí. Sí, sí. La meva barca, sigui sa tomba i espal i antena, faran de creu. És un desig de morir enmig de la mà.
0: Sí, senyor.
1: Per això es diu pregària marinera. Preguem tots.
0: Que Escots us campi per mil onades, fins d'infinites.
1: Ni enterraments, ni res. A la mà.
0: A la mà.
1: Molt bé, bella cançó per acabar aquest programa. Vull agrair, Tòfol, que avui mos hagi acompanyat en aquest programa. Has donat tot una experiència de vida.
0: Jo a vosaltres que m'heu donat l'oportunitat.
1: Molt bé. I res, gràcies a l'equip del programa, en en Cristian, en en Xec, en a Marina, avui en a Júlia, que la tenim darrere els micros. I recordeu que mos trobareu a Radio Far comentant les nostres impressions sobre la música menorquina i d'arrel, juntament amb altres programes de gran valor. I fins aquí, arrelats, espereu que us hàgiu sentit a gust. Fins la setmana que ve.

0: Bueno, a vegades no és decidir un moment, és que senzillament et ve la proposta i no dius que no. I que i després, quan hi ets a dins, a partir de posar coses en comú i aconseguir, sobretot, coses en comú i el feedback que reps dels diferents públics, ja sigui un escoltant de música clàssica com un assistent a un poetry, com un aprenent de glosador, no?
1: Exacte.
0: Quan veus que les coses et surten, allò és el que et dona energia per a dir no, estic bé aquí on estic i estem fent una bona feina i m'agrada això que faig, el manco durant una temporada, evidentment, no? Però ja et dic, no és una decisió pròpia de dir vinga, va, a partir del 2012 vaig a Joventuts Musicals de Mo i tal. No. Jo crec que
1: les coses arriben, no?
0: Sí, sí, t'hi llences i després et deixes emportar una miqueta pel ritme.
1: Sí, perquè no ho hem dit, també havies estat a les Joventuts Musicals de Mo.
0: Sí, exacte.
1: Exacte. Entre tantes coses, no? Vas rebre el Premi Illa de Menorca el 2010 i d'alguna manera en aquell moment bueno, supos que empesa també per na Margarita Ballester i per en Pere Gomila, sí. Vas agafar sa confiança per engegar, no només escriure per tu, perquè si no tinc mal entès tu ja escrivies des de ben petita,
0: sí,
1: sinó per també compartir-ho, no?
0: Exacte, és aquella... Bueno, realment, en Pere Gomila i na Margarita van ser i segueixen sent els meus referents, no? És a dir, no hi ha decisió de vers que quasi que gairebé no passi per ells, no? Saps? Aquella cosa que necessites algú que realment doni opinió. Sí, sempre hi ha com a dos o tres lectors, no? I això crec que ho fa molta gent.
2: Sempre els esborranys.
0: Exacte, els esborranys. I a més a més s'admeten crítiques, eh? Bones o dolentes.
2: Te fan d'editors.
0: Me fan de prelectors o... Sí, exacte. Llavors, sí, el 2010, a partir d'un curs d'escriptura que organitzava el Consell Insular, decideix canviar un original en el premi i el guany.
3: Gaby Misilevicius i Magda Timoner presenten Arizones, el programa de feminismes. Escolta'l sencer a radiofarmenorca.com.

0: Biblioteca de Freak, capítol 66. N'he fet aposta perquè mos endinsam en el terror sobrenatural gòtic amb una joia desconeguda, amb el manuscrit trobat a Saragossa de Jan Potocki. Una obra que és una nina russa, una història dins d'una història dins d'una història. Un laberint digne d'un minotaure, a cada raconada del qual, exquisidament construïda, trobarem assassinats, encantaments, aparicions fantasmagòriques que un poc sí que m'ho regiraran, fins trobar la sortida, o no? Descobreix com és i moltes coses més escoltant el capítol sencer en el web radiofarmenorca.com.
1: A Ràdio Far compartim cultura i música menorquina. Descobreix els programes a la carta a radiofarmenorca.com.

0: Apunts literaris, amb Blanca Noguera.
1: Lector o lectora de Ràdio Far, a què esperes per començar un llibre? Esmorzar al Tiffany's, o també Esmorzar a Can Tiffany's, és el títol en català de la novel·la Breakfast at Tiffany's, de Truman Capote. En castellà, la coneixem més, segur que vos sona, és Desayuno con Diamantes, i per molta gent, el referent immediat és sobretot la pel·lícula de 1961, protagonitzada per Audrey Hepburn, la meravellosa Audrey Hepburn. La veritat és que llegit avui, Esmorzar al Tiffany's és un llibre molt manco glamurós del que mos ha fet creure el cinema. Na Holly, la protagonista, és no només encantadora i excèntrica. A la novel·la sobretot es veu com és una dona fràgil, és una dona complicada, amb problemes, una dona trista, que viu en molta precarietat material i també emocional. És un personatge que no acaba d'encaixar per un món i potser per això avui continua sent modern i mos pot atreure. El que m'interessa especialment del llibre és aquesta sensació de no pertany a cap banda, com a desarrelament, de gent que sobreviu gràcies a una identitat mig inventada. Capote escriu amb una prosa aparentment lleugera, molt neta, m'agrada bastant, la veritat, però en el darrere hi ha una mirada... es nota que curtida, amarga, sobre l'amor, la solitud i la idea d'èxit. També és un text bastant marcat pel seu temps, però llegir-lo avui mos permet veure aquelles coses que s'insinuen i no es diuen. Els límits morals de l'època, etc. I en aquest sentit crec que funciona molt bé com a contrapunt de la pel·lícula, que realment va suavitzar tot allò que en la novel·la era més incòmode. En català, Esmorzar al Tiffany's s'ha reeditat fa poc a Grup 62, en una edició de butxaca amb traducció de Ferran Ràfols, i és una edició que es llegeix amb molta fluïdesa.

0: Radio Far. La Ràdio Cultural de Menorca.
1: Bon dia i alegria. Benvinguts i benvingudes a un nou programa en aquest espai de ràdio Esfar Cultural. Un programa que es diu Escap de Fibló, un espai radiofònic on la música punk serà el fil conductor. I més concretament, a la nostra illa estimada de Menorca, on també hi ha una escena. Una illa on predomina per sa calma, però de tant en quant se pot sentir crits, renou, guitarres desafinades i moltes coses de gent que clama, que crida i que lluita i desitja un món un poquet més just, un poquet més humà i on hi hagi qual que canvi. Per tant, en aquest espai xerrarem bàsicament de novetats, de concerts, de música, de gravacions, d'anècdotes i farem entrevistes a persones vinculades a l'escena punk actual que hi ha a l'illa de Menorca. O sigui que, com diu la banda municipal del Femer del Milà, rates de la biosfera, ja tenim flautista. Salut i llarga vida en el punk. Que comenci el Escap de Fibló.

0: Molt bé, Ida. Molt bon dia i alegria. Avui tenim un convidat d'extra, extra, extra, molta qualitat, en Litros, perquè avui és el primer programa que faim d'aquest espai radiofònic dedicat a la música punk a Menorca. I, bueno, s'ha tractat de conversar un poc amb tu, Litros, benvingut.
1: Hola, bona tarda i gràcies per haver-me invitat al programa.

0: Bueno, ja quan va sortir aquesta idea de fer aquest programa, ja te vaig trobar un dia pel carrer i te vaig dir, ei, he pensat en tu com a primera persona a entrevistar perquè, bueno, dins del que és el moviment punk, moviment o moviment musical punk a Menorca, pues, crec que és dels més veteranos, però no dic més veterano, en actiu, com a músic, vull dir. Va? Llavors, bueno, per començar, vam si pots explicar un poc el teu vincle que tens amb Menorca i amb els grups que has tingut a Menorca, quan comença, com sorgeix tot un poc. Així, modo resum.
1: Bueno, jo sóc de Barcelona, vaig néixer allí i vaig estar 17 anys vivint allí i després vaig venir aquí a Menorca, no? La meva mare ja vivia aquí, feia un temps i bueno, jo venia alguns estius i tal, i això jo em pensava sempre que era una illa molt turística i molt tal, no la coneixia gaire. Però ja és l'any, com dic, l'any 89 o així, 89-90, quan em quedo aquí a viure i ja m'establezco aquí, no? Llavors, clar, jo aquí arribo d'una gran ciutat i pràcticament no conec a ningú, no? Te pots imaginar, els amics de la meva mare, que eren tots hippies i així, del Mercadillo, i poca cosa més, no? Pel carrer, pues, tampoc es veuen gaires pintades i tampoc veig gaire gent així amb pintes de punk, escena aquesta, no? I dic, bueno, aquí això serà difícil, no? I bueno, a poc vaig conèixer un paio així que tenia una mitja cresta i portava unes camisetes de Toy Dolls i de Ramones i vaig dir, hòstia, aquest és dels meus i
0: Aquí.
1: tal, no? I ja vam començar a fer-nos amics i tal, lògicament, no? Per necessitat i bueno, vam ser una colla ja, tres o quatre, que pensàvem igual. I després va venir pues, el tema musical, no? Un parell d'ells pues, ja tocaven el baix i la guitarra i llavors vam dir, bueno, pues va, vinga, anem a acabar de muntar el grup, no? I jo em vaig afegir amb la bateria, va ser l'instrument que vaig escollir o el que em quedava. I l'altre col·lega meu és el que li tocava cantar, no? Amb el micro i vam formar un grup que es deia Punxa. Aquest grup érem els quatre, guitarra, baix, bateria i cantant, i intentàvem fer algunes versions de Ramones, que eren una mica els grups que ens molaven en aquell moment, i alguns temes nostres també semblants, i bueno, érem una mica horribles, però aquest va ser el nostre inici aquí a Menorca, musicalment parlant.
0: Molt bé, Punxa't. Ja t'he comentat una anècdota que ja em va comentar en José López de Mitjorn, en Jou Mina, que ell va anar a la discoteca Patxà de Sant Lluís, que fan el concurs aquest de maquetes. Ells en fil de ferro i va dir, oh, hi ha hagut uns punquis que es diuen Punxa que tenen una cançó, me cago en tu madre, no sé què de tu madre. I, bueno...
1: No és així, la cançó és Me cago en la puta de la vecina,
0: Ah, val,
1: es
0: bueno.
1: deia. Per tot venia perquè, clar, nosaltres ensenyàvem al carrer Isabel II, de Maó, amb un sòtano i sempre pues, hi ha la típica veïna o veí i tal que et diu, però que no feu tant de soroll i tal, que cridaré la policia. I això, llavors li vam dedicar un tema que es deia Me cago en la puta de la vecina, no? I era, bueno, era molt canyero i així. Fèiem un punk així mig polític, mig protesta, però també intentàvem que ser graciosos
0: Toc
1: i
0: d'humor,
1: una
0: no?
1: mica un toc d'humor, sí,
0: Això mola.
1: exactament.

0: Sí, molt bé. I en Punxet, quan teniu es gran, bueno, es gran, sa sort, no? Perquè és una sort i un privilegi, no? També, pues, per tocar a Ferreries amb un grup com la Polla Records.
1: Sí, això va ser una mica després. Volia afegir que en el concurs aquest de Patxà, que vam quedar els últims. Vam quedar els últims, a pesar de que ho vam fer bastant bé, eh? Però sí, vam quedar els últims, me'n recordo d'aquell concurs, d'aquella discoteca horrible. Però, clar, bueno, després ja sí que va venir el concert aquest de la Polla Records, que ens van cridar, doncs mira, una mica, perquè no hi havia ningú més, saps? I algú tenia que ser els teloners. Ja et dic, si no, haguessin cridat els Ja t'ho diré i això, i no hagués anat gaire bé la cosa perquè no enganxava ni con cola, no? I bueno, doncs en aquestes, la gent que ho organitzava sabia que nosaltres érem l'únic grup així que feia una mica de punk rock, ràpid, i anàvem pintes, a més, perquè el cantant portava una cresta, l'altre portava mig cabell de color vermell, en fi, i bueno, i érem uns degenerados una mica, no? Llavors sí que ens van cridar per fer el bolo aquest de teloners i, clar, vam dir, ostres, això és estupendo. La Polla Records aquí, saps? Jo el primer que vaig pensar és que no tindré que pagar l'entrada. Si som els teloners, no tindré que pagar l'entrada. Imagina't com anàvem, no? I, bueno, això va ser una mica el nostre concert més així. Encara que no me'n recordo massa, eh? Ja et dic,
0: Fa molts
1: fa
0: anys,
1: molts anys, sí,
0: fa
1: això.
0: molts anys,
1: Si
0: però
1: no
0: van.
1: recordo malament, seria l'any 1991 o alguna cosa així. Jo tenia 20 anys escassos, 21, no me'n recordo gaire.
0: Perquè, bueno, també és curiós, no?, que poc després d'aquest concert, a Ferreries sí que neixen molt de grups que fan punk,
1: Sí, és
0: grups
1: cert.
0: molt efímers, va? Grups que, bueno, jo conec de gent que són grups que fan 10 o 12 ensais,
1: Sí.
0: proven de començar un concert, no l'acaben, però això és història del grup, no? Però, bueno, ja és una gent que ha tingut una actitud, no?, que és punk, per damunt de tot, és això, molta
1: Sí.
0: actitud, i a Ferreries, sobretot, hi va haver, bueno, pues, aquest moviment. Després, Litros, de Punxet, que bé.
1: Bueno, jo cal destacar que bueno, volia explicar alguna anècdota del concert aquest també de Ferreries.
0: Ah, vinga, vinga.
1: Per exemple, com que quasi tota la població era heavy metal, thrash metal, death metal, bueno, vull dir cabells llargs i tal, quan va venir la Polla Records molts es van fer la cresta, saps? I el dia següent, pues, bueno, tots ploraven. Tots ploraven, perquè què he fet? M'he tallat els cabells. Bueno, es van fer la cresta una mica així, només, sense tallar-se el cabell, eh? Però sí, només aquesta anècdota. I també una altra va ser que, clar, ens anaven a donar uns diners, no? Ens anaven a pagar pel concert aquest, que hagués sigut la primera vegada que haguéssim cobrat per fer música, no? A dalt d'un escenari. Però l'entrada valia, si no recordo malament, 1.200 pessetes i no tothom podia pagar-se-les, no? Llavors, me'n recordo que fora del poliesportiu de Ferreries estaven tots els nostres col·legues, no? 15 o 20 persones o 30, de tot arreu, gent de fora, gent d'aquí, de la illa, i no podien entrar, no podien entrar perquè no tenien diners, estaven bastant tirats. Llavors, una de les nostres peticions va ser, mira, saps què? En vez de que ens pagueu a nosaltres com a teloners i tal, millor que tots els nostres col·legues que estan aquí fora puguin entrar, no? Llavors van dir, vale, acceptem això, no? I bueno, els van donar una polsera, els 20 o 30 col·legues que eren fora, i van poder entrar tots a veure'ns i tal, i va ser collonut.
0: Ostres, que guai, molt bona aquesta.
1: Sí, molt bona.
0: Val, val. Pues això, després de Punxa neix, bueno, neix, sorgeix Cal Cobos, no?
1: Sí, punxa el guitarrista, marxa fora a viure i tal, i ens quedem tres dels punxa, però ja canviem una mica el nom i tal, perquè havia quedat una mica, pues, una mica obsolet, no? I volíem també buscar algú una mica més dur, no? Quan vam descobrir el punk, està clar, vam dir, hòstia, quina història més guai, més punk rock. amb molta velocitat i tal, però vam descobrir que hi havia coses molt més ràpides com el hardcore i el greencore amb el death metal i tot això, no? Sobretot el greencore i hardcore, no? I clar, vam tirar cap allí ràpid, no? Vam buscar una altra guitarra, així una mica hardcoreta, no? Que estava de moda en aquella època. Això, i els skates, i els cabells de colors blaus, i una mica els mocadors al cap, i aquelles coses del hardcore i tal, així ràpid, i bueno, vam començar a tirar per allí i vam formar la banda Calcobus. Calcobus és una variant de Calascoves, no? Li vam dir Calcobus, ens agradava aquest nom i vam passar a ser un grup així hardcore, no? Ja no érem tan punks.
0: Hardcore. Va, el Bombay Soja està engerrant de 93, no? 93, 94...
1: Sí, sí, sí, exacte.
0: Clar. Que aquí ja t'ho comentava, jo recordo un grup que eren dels meus preferits quan era jovenet, que eren Cannabis Corp, que fan, jo recordo que fan Napalm Death, fan sí, versions de Napalm Death, sí, sí. Fan Sepultura, i en aquells moments pues, ja també era un tipus
1: sí,
0: de música que escoltaves
1: sí,
0: molt.
1: Sí, clar. El cantant ja portava rastes, ja tal, tot anava canviant, ja no era les tribus aquelles tan heavies o tan punks i tal, sinó que tot es anava ja entremesclant una mica, no? Amb el hardcore i després el death metal, que també pues, bueno, és molt contundent, molt ràpid, i la gent es deixava pues, els cuernos allí en aquests concerts nostres i de per aquí. Clar que també hi havia més grups així que continuaven fent punk, i, no sé, ara no me'n recordo gaire, no? Però ja et dic, Escac al Rei, Atac Frontal, més tard... Migranya, bueno, pues, va ser una mica els començaments, sobretot l'any pues, 93, 94, fins a dia d'avui.
0: Val. Has xerrat ja de Calascoves, val?
1: Calascoves, sí.
0: Bueno, supos que recordar, que no ho sàpiga, que va ser un espai que va estar ocupat durant bastants anys.
1: Sí, sí, sí.
0: Cap al final dels 90, crec, que se comença a treure la gent, que la treuen, l'expulsen. Després hi ha molta gent que se'n va cap a Espati de la Lluna. Jo recordo Espati de la Lluna, que hi havia... Sí, era com una cafeta aquí.
1: Sí, sí.
0: Me refereixo com a espai de...
1: Jo vaig tenir la sort de conèixer Calascoves en tot el seu esplendor, i amb gent que vivia allí a l'hivern, i clar, vaig quedar al·lucinat, no?, gent que vivia dintre de les coves i bueno, es portava les garrafes d'aigua des del manantial, es pujava a dalt, no tenien llum ni aigua, vull dir, anaven suposo que amb campingàs i espelmes, però vivien allí i bueno, inclús havien nascut nens allí i hi havia famílies, dos o tres famílies amb gent, així una mica d'aspecte hippie i tal, i així pues, va ser brutal conèixer un puesto així, sobretot per algú com jo que, pues, que ve de la ciutat, no? I clar, i tots a l'estiu la cosa canviava, es multiplicava per 3 o per 4, venien hippies de tot arreu i allà hi havia un contacte molt, molt, molt especial, no? Amb gent de, pues, de tots els cantons d'Espanya, inclús de l'estranger, no? Podies trobar alemans, penjats, tota classe de gent que venia a deixar no sé què i a dir tal, que al final no deixaven res. Més la gent que vivia allí a l'hivern i ajuntava tota una moguda pues, bastant, tothom amb pilotes, tothom despullat i tot molt, molt natural i molt alegre, amb les seves festes de la lluna plena i bueno, van ser 3 o 4 anys, o 5, no me'n recordo, els que vam disfrutar d'això, des que jo vaig arribar. I ja va ser cap a l'any 96-97, si no recordo malament, que definitivament ho van tancar, i van posar reixes, vam estar al desallotjament, i bueno, pues, eren molt poques persones, molt poca gent, i no vam poder fer res. Allò es va tancar, i es va quedar tancat, i bueno... Pues com diu el lema, viejas casas se pudren i grandes colmenes construyen. Bueno, aquesta és la qüestió que segueixen tancades amb les seves reixes i bueno, van trobar la gent i això segueix igual, no han fet res i no sé si ha servit a algú o no, però...
0: Bueno, jo crec que sí que va semblar una llavor perquè pocs anys després, pocs anys vull dir, si no recordo malament, era 2001 o 2002, el dia Sant Antoni, un grup de joves pues, decideix anar a ocupar les bases militars d'Eucalari,
1: sí,
0: foren abandonades.
1: 2002, per ahí, sí, sí.
0: I després, bueno, primer era la zona de, que d'en desllocs, però després es va ocupar l'altra zona, que venia gent del pati de la Lluna. Per allà se crea un caliu molt interessant, també. Me refereix que a nivell...
1: Sí, jo crec que va ser tot una mica encadenat. Encadenat, vull dir... Poden desallotjar els puestos, els llocs, però no poden desallotjar les idees, no poden desallotjar a la gent. El problema encara persisteix. El problema, si és com ells li diuen, no? Clar, no com ho veiem nosaltres. L'únic que aconsegueixen tancar una cosa és que la gent es mogui i obri una altra, no? Perquè, clar, la necessitat és el que et porta pues, a postura així, no? Sí, és cert que a la zona de la Llor en aquella època hi havia bastant ambient en aquest sentit i la gent necessitava viure en un puesto i sí, s'acaba ocupant el pati de la Lluna en ple centre de la Llor. Era un lloc que eren unes vivendes molt, molt barates, vivia tota classe de gent i al principi sí, clar, es pagava una renda molt, molt barata, un lloguer molt, molt, molt barat i molt... I molt, o sigui, depèn de la persona que vivia o depèn de tots els preus variaven una mica, no? Era una mica així, no? Però després aquell home que ho llogava tot es va posar malalt i tal i ja els seus fills ho van voler vendre, no? Vendre tot l'edifici, que allò era bueno, pues un antic convent, no? Havia sigut diverses coses, des d'un quartel... hasta un matadero, un convent de monges, en fi, i va acabar sent pues, un conjunt de vivendes barates, no? On la gent es va acabar refugiant allí, no? I es va convertir en un puesto ocupa, no? En unes vivendes ocupes per necessitat, no? Llavors també a la part de fora d'aquest convent, al pati de la Lluna, de la Llor, també es decideix ocupar un espai on muntem el primer Ateneu Popular de la Llor o Ateneu Llibertari de l'O, un lloc on reunir-nos i un espai on reunir-nos i fer les nostres activitats, les nostres assemblees i els nostres tallers.
0: Val. I és aquí, no? Bueno, després de Pati de Cellon, després he dit això de Llucalari,
1: sí.
0: Quan jo record veure el primer concert de Puaj.
1: Ah, sí. Puaj, més o menys. Puaj. Sí, primer o segon, sí, sí.
0: Bueno,
1: correcte,
0: ja dic, Puaj. Jo, però bueno, suposo que ja dugu.
1: Sí.
0: Puaj.
1: Puaj és un grup punk, totalment punk, old school. Es va formar més o menys en l'any 2001 i eren quatre penjats que fotíem un soroll horrible i sense cap gràcia, però bueno, allò va anar canviant una mica, i hi havia algú que sabia tocar una mica més i tal, i va començar a agafar una mica més de coloret. I el grup aquell pues, ja tenia uns quants temes i sí, vam tocar a Llucalari, que era un puesto, era un espai militar abandonat on nosaltres com Ateneu Popular de la Llor vam decidir fer les primeres jornades llibertàries de l'Ateneu de la Llor, les vam fer a Llucalari i hi havia uns quants grups, entre ells estaven els Puaj, sí, sí.
0: Val. Puaj que ha tingut un seguiment més o manco continu des d'aquests anys fins fa recentment poc, podem dir.
1: Sí, correctament. Pràcticament vam començar el 2001 i vam tenir uns quants canvis de components i tal, però el grup va clausurar i es va acabar definitivament l'any 2021, vull dir, l'any passat. 20 anys.
0: Sí, 20 anys i, bueno, jo record el primer disc, és de... aquell que surt en les calaveres, amb el capellà.
1: Sí, sí, sí.
0: Aquell disc, no sé què es diu, jo, bueno, jo vaig comprar un concert que us vaig veure a Ferreries, en el Bar Dylan, amb, juntament amb Toc de Queda.
1: Sí. Bueno, amb la primera formació de Poach...
0: Aquesta és la primera formació, no?
1: Aquesta... La primera formació, sí, era amb dos guitarres i un bateria i un baixista. I cantava tothom. Cantava, tant podia cantar el baixista com podia cantar ja un guitarra i l'altra guitarra. En aquesta primera formació vam treure un disc, una maqueta, que es deia Anarcopunk, amb 22 temazos molt bons, entre ells un tema dedicat a Cales Coves, com no, un altre dedicat... Bueno, els temes de Poach són molt, molt variats, eh? Cada 22 temes cadascú parlava d'una cosa diferent, evidentment.
0: Jo l'he cantat molt en aquest disco, Litros. És de... ni no sé quina cançó és, que diu... No sé què, des de Burgos hasta la Llor. Aquella frase és...
1: Sí, sí, sí.
0: Va impactar molt, molt.
1: Una grieta apareció des de Burgos hasta la Llor. El planeta ruge, se rompe a tus pies. I bueno, sí, eren lletres així una mica...
0: Val. Després sofriu, el grup sofreix una sèrie de canvis, no?, de components.
1: Sí,
0: i,
1: sí.
0: I el darrer disc...
1: Poach,
0: el grabau fa uns quants anys, tampoc no fa molt, no?
1: Poach, mira, vam començar que no sabíem quin nom posar-li i, bueno, entre tots vam decidir que Poach era un bon nom perquè ho definia tot, saps? Definia tot la nostra música, la nostra filosofia, la nostra manera de queixar-nos de les coses, no? Clar, Poach, què vol dir? Que quan tu prens algú malament, algú que està podrit, o imagina't un got de llet podrida i tal, el primer que fas és Poach! Això ho definia tot, no? Definia, clar, perquè si no, un nom és molt més difícil, no? I amb això estàvem encantats. La qual cosa va ser una sorpresa perquè després vam descobrir que també hi havia uns altres Poach, que també feien punk,
0: sí,
1: i després uns altres tercers que també feien Poach, de l'altre continent, de Sud-amèrica, i també sí. Feien punk rock. No?
0: Jo els conec uns de Valladolid.
1: Els de Valladolid, sí.
0: Però no s'escriu igual. Però
1: no s'escriu igual, acaba amb GH, nosaltres sí, acabem amb J. Després. Però, bueno, va ser una casualitat, no? Vull dir...
0: Sí, d'ets la mateixa, vamos.
1: Sí, és com si li poses al grup, jo què sé, pues, no sé, un grup... una paraula així que... Que pot ser que bueno, pues això nosaltres no sabíem que els Poach aquests existien, però bueno, vam decidir deixar el nom aquest i això, amb tots els canvis que van haver-hi després de diferents components, el grup es va mantenir, el seu nom es va mantenir fins l'any passat.

0: I anem a xerrar un poc, si vols dir, d'un poc el que és l'actualitat, no? Els darrers anys. Com ho veus tu, amb la perspectiva que tens tu, no? Amb tot el teu bagatge, com està ara el tema punk, musicalment xerrant a Menorca?
1: A
0: Com ho
1: veure,
0: veus?
1: jo el que recordo quan vaig arribar aquí, això l'any 90, no hi havia res de tot això. I era difícil, aquí només hi havia el rock menorquí o el rock de les Illes, el heavy, thrash i alguna cosa més, no? Però poc. Sí que he anat veient una mica com ha anat tot evolucionant l'escena punk. Ja et dic, no me'n recordo gaire dels grups, però solien ser grups que començaven i no tardaven tampoc massa en desaparèixer, no? Vull
0: Molt
1: dir,
0: efímers.
1: un any, 2 anys o tres, i ja era durar molt, no?, amb un grup. Però bueno, es anaven renovant i venien uns altres i a poc a poc es tractava de que el punk no morís aquí, ja que havia nascut. I això, no? Fins a dia d'avui, pràcticament, que està on fire.
0: S'explosió hardcore? Com ho
1: Sí,
0: veus?
1: l'Explosió Hardcore és el primer festival que fem aquí, la primera moguda que ens juntem tots i totes d'aquests grups, així de l'escena punk, hardcore, oi! I tot això. I volem fer alguna cosa, volem fer un festival a la nostra bola, no? Vull dir, muntant-ho nosaltres i amb tots els seus impediments, no? Vull dir, faltava puesto, faltava infraestructura i bueno, molta assemblea i mira a veure com tirava endavant a l'Explosió Hardcore. El primer Explosió Hardcore jo no hi vaig ser, ja vaig començar a estar a partir del segon, no? El primer em sembla que va ser Ferreries, si no recordo malament,
0: La plaça.
1: i es tractava de que poguessin venir sobretot grups de fora i poder, pues això, tocar els grups que hi havia aquí per Menorca amb gent de Mallorca o de Barna o d'on poguessin, no? Això és l'Explosió Hardcore.
0: Sí. Bueno, és una fita, no, també, 10 edicions i jo
1: Sí.
0: crec que el millor és que ens hem ajuntat molta gent. Gent que igual fa molt de temps que rodàvem, però no havien acabat de coincidir. Ens hem trobat diferent gent amb una mateixa idea.
1: Era necessari,
0: Era
1: crec.
0: necessari, exacte.
1: Era necessari.
0: I també es vincla aquest amb gent de Mallorca, sobretot, però amb gent de Barcelona, no? També, que a Mallorca també és curiós, que l'escena és superguapa, però de veure, no sé si te va passar, que tinc tu que xerraves, no?
1: Sí.
0: Que al final hi havia 7 o 8 grups de Mallorca, però eren 5 o 6 tios, no? Aquest,
1: Bueno,
0: quasi tot
1: sí.
0: tocaven
1: Sí,
0: Però vull dir que hi ha
1: sí.
0: una escena molt, molt potent també, no?
1: A l'Explosió Hardcore es tractava d'això,
0: Sí.
1: d'invitar gent de fora, intentar treure una mica diners per algun puesto, d'alguna manera, fent rifes o fent alguna cosa, perquè poguessin venir i intentar pagar-los el bitllet, però si no, tampoc no tenien cap impediment ells en pagar-s'ho de la seva butxaca. La qüestió és que també estaven encantats en venir i poder fer aquest festivalillo a l'illa de Menorca, que és més petita, i Mallorca, pues clar, sí, té molt més moguda i molt més grups. Han sortit grups molt bons d'allí i encara n'hi han. Grups molt bons i bueno, estan aquí al costat, saps? M'encanta.
0: Sí, però vull dir que també està bé que vegin que, bueno, sembla que a Menorca, a part de turisme, no hi ha res més, però bueno, pues sí que hi ha gent que intenta fer coses dins la seva humilitat, no? I la seva, pues, manera d'entendre-ho.
1: Sí, ha sigut una lluita constant perquè no desapareix tot això, saps? Perquè, bueno, hi havia el risc de que la música electrònica i totes aquestes coses relacionades, bueno, estava tot canviant una mica, que no acabés de matar una mica l'escena del punk, no? Aquí a Menorca. I bueno, sembla ser que ho vam aconseguir, no? A través dels Puag i algun grup més, com Cocina Caníbal i Migranya. I tot això, pues, vam aconseguir que no morís, no? Que mantenir-nos a flote una mica.
0: Molt bé. Ara ja anem finalitzant, Litros, però te tinc que demanar que m'aixerris, bueno, Una banda que t'agradi, una banda que t'amoli.
1: Una banda que m'amoli. És molt difícil, això ja ho saps.
0: Bueno, per això...
1: Tots els que som músics i som... És molt difícil una banda en concret.
0: O que t'hagi marcat, més que...
1: Bueno, hi ha moltes bandes, però bueno, et diré, per exemple, és una banda de fora, de Brasil, m'agrada moltíssim, que són els Ratos de Porão, que fan una mescla de hardcore i death metal i surt pues, aquest hardcore així agressiu i bueno, junt amb Sepultura i tal, són una de les bandes que més m'agrada, no? També d'aquí més del país, no? Pues et diré que també m'agrada molt, no sé, per exemple, Subterranean Kids, una mica l'Odi Social i HHH, etc. Molts. GBH, hi havia molts grups, no? Uh-huh. Però bueno, sobretot Ratos de Porão.
0: Ratos de Porão.
1: M'encanten, me'ls poso dia sí, dia no.
0: Val. Un disc?
1: Bueno, un disc que m'agrada moltíssim i que sempre el recordaré i tal, també és molt difícil, eh?
0: Sí, ja sé que és
1: difícil. Perquè tinc molts discos, tinc moltes cintes i ara...
0: I cintes de casset també, perquè...
1: Sí, cintes de casset també, sí, sí. Coses que no estan ni siquiera a internet ni a YouTube. Però, clar, et diré que un disc que em va marcar moltíssim, per exemple, és l'Harmony Corruption del Napalm Death. És un disc i un vídeo brutal i m'encanta aquest LP.
0: Harmony Corruption, que bo. Un concert.
1: Bueno, amb això dels concerts passa el mateix, que m'escollir un grup o escollir un disc. He estat a molts, hi ha molts concerts que ni siquiera me'n recordo. Jo sé que he estat, me'n recordo d'anar, però no me'n recordo de veure els grups, ni me'n recordo de veure ningú, perquè, clar, no era només anar al concert, sinó era posar-te cego i tot això, i molts concerts, pues, si eren grans, em tenia que colar, i era tot una odissea, no? Entre que te cueles i tal, luego això, t'emborratxes, al final no veies el grup. Però bueno, un concert molt especial per mi i molt antic, fa molts anys, això va ser l'any 1988, que vaig lograr anar a Barcelona. És el Monster of Rock de l'any 88, que tocava Metallica, Anthrax, Iron Maiden, Helloween i Manzano, al costat del meu barri. Va ser brutal, valia 1.800 peles, i a la plaça de Toros, i ho recordaré tota la vida. Bueno, no me'n recordo gaire, miento, però sí me'n recordo de sortir Metallica i Maiden, i va ser brutal. Aquest és dels meus millors concerts, que recordo.
0: Val. I ara per acabar, pues, estic triant una cançó i posant una cançó.
1: Ostres, m'ho tornes a posar difícil, eh?
0: Sí, clar, és que això és la qüestió.
1: Encara molt més difícil que tot el demés. Escollir una cançó. Mira, et diré que m'agrada molt una cançó, perquè jo, bueno, tinc una vertiente bastante política i, bueno, a pesar de que no me convence ni uno de político, però sóc, em sento, vamos... un anti todo y mi enemigo el capital, el militar, el credo, el político farsante y el asqueroso banquero. Es una cançó de Juanito Piquete que es diu Voces Libertàries.
0: Vale. Molt bé. Bueno, Litros, fins aquí aquesta xerrada que hem tingut. Ha estat un plaer, de veritat t'ho dic.
1: Gràcies.
0: Moltes gràcies.
1: Igualment, m'ho he passat molt bé.
0: I, bueno, ara no ho han dit, però ara estàs tocant amb la bateria.
1: Sí, he tornat. Sí, sí, sí.
0: Val, vull dir que el Litros està més viu que mai.
1: Sí, val? Sí. Viu i perillós.
0: I que tinguem Litros per molts anys, val?
1: Val, gràcies.
0: I mos veiem per concerts.
1: Sí, clar, com sempre ens hem vist i res, animar a tothom que això és el que hi ha, la música punk i la música hardcore i tot això és el millor i que el demés són tonteries, vamos, que deixin de, hòsties, que és l'únic que hi ha, que vinguin que s'afegeixin al nostre tren, que això ja no té fin.
0: Que encara no va cap, clar que sí.
1: Claro.
0: Bueno, fins aquí. Un plaer. Una abraçada. Molta salut.
1: Igualment, gràcies a tots.

0: Radio Far. La Ràdio Cultural de Menorca.
1: Tot seguit escoltarem un tema de Rudimentari, del disc Mala Herba Sempre Creix, publicat el 2026 per la discogràfica Guspira Records.

la natura. Segueix un ritme lent, fluid, que mos proporciona el plaer de connectar amb ella, però sobretot amb nosaltres mateixos. Té la capacitat de posar-nos en pausa la nostra vida durant un instant i que apreciem únicament allò que mos envolta.

0: Cada cosa en el seu temps, amb el biòleg i divulgador Sam Pons.
1: Cada cosa en el seu temps, i a finals d'hivern, la processionària desfila. Tots haureu vist, qualque vegada, unes orugues que van en fila índia pels camins i pinars de Menorca. Es tracta de la processionària, una casta d'arna o papaona nocturna estesa per tota la Mediterrània. El nom li ve de la processó que fan les orugues quan davallen d'espins i cerquen un lloc per poder-se enterrar, a uns 15 o 20 centímetres de profunditat, a finals d'hivern o principis de la primavera. De baix a terra es transformen en nimfes o gatzones, com dèiem a Menorca. Poden estar així des de setmanes fins a diversos anys. A principis d'estiu, les nimfes es transformen en papaones i surten d'en terra per anar a les fues d'espins a pondre els ous. Al cap d'un mes, de cada ou neix una petita oruga que s'anirà alimentant de les fues d'espins i passaran per 5 estadis diferents. Les orugues es protegeixen del fred amb les bosses de seda que elles mateixes construeixen i que són ben visibles durant l'hivern, en el final de les branques. En els darrers estadis, les orugues desenvolupen uns pèls que mos poden produir urticària si entren en contacte amb la pell o les mucoses. Hem d'anar alerta, idò. Però per a qualcuns ocells,

Acabam de sentir la primavera, un ocell molt polit i que es menja les orugues quan estan en els arbres. I ara sentirem el cant del paput, un altre ocell molt singular que se'ls menja quan davallen dels arbres per enterrar-se. Hi ha altres animals que controlen la processionària. Les ratapinyades, per exemple, són molt bones caçant la fase adulta, és a dir, les papaones. Bé, ja veig, idò, que una bona manera de dur barretxa aquest insecte és mantenir la biodiversitat dels boscos. És bo per la natura i també per nosaltres.

Tot seguit escoltarem un tema de Rudimentari, del disc Mala herba sempre creix, publicat el 2026 per la discogràfica Guspira Records.

0: Bon dia i benvinguts a la segona jornada de la 7a edició del Menorca Doc Fest, en aquest podcast Gris Mig dedicat a la fotografia documental. I avui tenim un convidat molt especial i que jo crec que per totes les generacions de fotògrafs és una referència, que és en Joan Fontcuberta. Joan, benvingut i moltes gràcies.
1: Hola, gràcies per convidar-me.
0: Volia començar parlant un poc de la conferència Break, cap a un nou ordre visual, que d'alguna manera és la conversa que ens proposes en aquesta edició. Què trobes que on trobes aquesta ruptura cap a un nou ordre visual i cap a on va la foto i cap a on els fotògrafs?
1: El títol l'hem manllevat d'un festival col·lega del vostre, que és Panoràmic, del qual soc codirector, i que cada any té un nucli conceptual com a eix de tota la programació. I aquest any és justament aquest, no? Break, cap a un nou ordre visual. Break, com se sap, és una paraula anglesa que té dos significats. Per una banda és trencar, però per altra banda és trencar una rutina, és a dir, fer una pausa. Aleshores, fa 25 anys del segle XXI i potser val la pena fer una pausa i revisar què ha passat, no? Perquè estem immersos en una evolució vertiginosa, quasi no ens en recordem, però fa 25 anys doncs, no hi havia Google, no hi havia telèfons mòbils, no hi havia tota una sèrie de dispositius de comunicació, dispositius tecnològics, que avui ens fan la vida molt més fàcil en determinades aspectes, no? I aleshores, doncs, com ha canviat tot això, sobretot el panorama visual i el panorama de la fotografia. Aleshores, la fotografia va néixer fa uns 200 anys i va instaurar una manera de mirar el món basada no només en unes formes

0: Tu quan arribes a casa i seus en el sofà, mires pel·lícules o intentes desconnectar?
1: No miro cap pel·lícula, perquè miro moltes pel·lícules. I és una cosa que trobo faltada quan no era directora artística de Tots Barcelona. Però realment ara me passa vida mirant pel·lícules. Mirant 1.000 pel·lícules cada any.
0: Uau. És una mitja de 3 per dia o alguna cosa així.
2: He perdut el compte.
1: Depèn, sí. No, però hi ha dies que no puc mirar pel·lícules, perquè implica altres feines, implica també viatjar, tens reunions, tens altres tasques a fer. Però no estic tota sola visionant. Un grup, un comitè de selecció, que som 7 persones. Però sí que és cert que, clar, quan t'has de visionar tant, després vols netejar la mirada, perquè si no estàs com contaminat, no?
0: Llegir, no? O fer alguna altra cosa.
2: Et volíem preguntar també si et conviden a anar a molts festivals de cine i què és el que més t'agrada dels festivals com a esdeveniment, si és el mirar les pel·lícules que es projecten o quins són els altres elements que té un festival que t'agraden també.
1: Jo vaig a molts festivals. De fet, la setmana passada estava a Majordox, fa 2 setmanes estava a Suècia, a Nordis Panorama. Fa 3 estava, no un festival, sinó un laboratori de projectes que era a Navarra, Doclab. D'aquí 2 setmanes me'n vaig a Eslovàquia, un altre festival. Després me'n vaig a Amsterdam, a IFA, novembre. Després me'n vaig a Roma. Tot així, tot el temps. I no acostuma a mirar pel·lícules als festivals. Perquè quan viatges tens un altre tipus de feina, que és fer connexions, fer reunions amb agents de vendes, que són aquestes empreses que es dediquen a comprar i vendre pel·lícules, i que d'alguna manera cada agent de venda té com el seu paquet, té també la seva personalitat. Com més coneixes aquestes empreses, elles mateixes ja te poden oferir un tipus de documental sensible al que tu vas programant. Hi ha tot un tema de negoci, no?, que s'ha de fer aquests festivals. I a vegades passa, hi ha alguns festivals sí que vaig a veure pel·lícules, no?, com pot ser IFA, perquè té moltes estrenes mundials, o sigui, té projeccions, que és pel·lícules que serà la primera vegada que es projectarà un festival, o Berlinale, no?, també és mes de febrer, que també són estrenes mundials. Sí, però altres festivals, a Nordis Panorama, que vaig estar 3 setmanes, o a Majordox, que vaig estar la setmana passada, quasi tota la programació jo l'havia vist.
2: Clar.
1: O l'havia vist a la meva oficina, o l'havia vist a Berlinale o a IFA l'any passat.
2: Són pocs els festivals que hi ha estrenes que tu no hagis tingut accés abans, segurament.
1: Són aquests festivals de classe A, que tenen estrenes mundials, que se'n diu, que és la primera vegada que es projecta en un festival.
3: Gris Mig, el podcast del Menorca Dogfest, amb Àlex Arroyo i Joao Borges. Escolta el capítol sencer al web radiofarmenorca.com.

El capítol anterior ens havíem aturat el clot del forn de calç a l'olla. Tenim branca suficient per a la cocció, les pedres que es transformaran en calç i el pedreny per fer la volta, la qual també està destinat a convertir-se en calç. En aquest capítol acabarem el procés de construcció del forn que des dels seus extrems podia arribar a fer entre 6 i 8 metres d'alçada.

0: Després venia la feina de muntar el forn, que això era una feina molt especialitzada. I això era una feina que l'assumia el mestre.
1: Això era com fer un iglú, perquè si vol entendre, com si dins d'aquell forat, dins d'aquell clot, tu muntes un iglú. Hi ha una part de l'iglú que està dins el clot i, part, i una part que està dalt. O sigui, hi ha quasi meitat del forn de calç està enterrat, diguéssim, està aquí no el veu. L'altra meitat és aquí a dalt. I de fet, la part de dalt és aquí hi ha més pedres, aquí es fa més calç, perquè la part de baix és allà on hi ha el foc, diguéssim. El buit diguem, tenia 4 metres de fondària, 6. Sí, i si me diguessis de baix de tot fins a cúpula de dalt, pues lo millor 8.
2: La Calcinera, el podcast de la història oral de la calç a Menorca. Ja disponible a radiofarmenorca.com.

0: cada cosa en el seu temps, amb el biòleg i divulgador Sam Pons.
1: Cada cosa en el seu temps, i ens hi estiu, xigades.

medeix un 12 centímetres i mig, sense comptar ses ales, ses quals són transparents i brillants. Té el cos d'un color marron grisós. Durant ses hores centrals del dia, els mascles emeten una renou molt estrident produïda per la vibració d'una estructura membranosa que tenen davall del cos i que actua com a caixa de ressonància. Com heu pogut escoltar, es distingeixen dos tipus de cant, un de seguit, ininterromput, i un altre amb interrupcions curtes. Es veu que és un reclam per a les femelles, que no emeten cap so. Després de l'aparellament, les femelles posen els ous fecundats a la soca dels arbres. Les nimfes, quan neixen, caven en terra. Viven molt de temps enterrades i s'alimenten de la saba de les arrels dels arbres. És una espècie bastant forestal. Normalment la trobarem en espinars. Però és difícil de veure, no només pel seu camuflatge, sinó també perquè s'atura de cantar davant de qualsevol senyal de perill. La creença popular que les xigales rebenten de cantar no és certa. Tal vegada faci referència a les cutícules ninfals buides que es troben al camp o en els exemplars que apareixen morts després d'haver finalitzat el seu cicle vital. Quan sentim cantar les xigales, no només escoltam un insecte. Escoltam la calor acumulada de l'estiu, la llum del sol i un cicle de vida que es repeteix des de fa milions d'anys. És la cançó de l'estiu i no passa mai de moda.

Tot seguit escoltarem un tema de Rudimentari, del disc Mala herba sempre creix, publicat el 2026 per la discogràfica Guspira Records.

0: Yandomierson.
1: Aquesta cançó es diu Quan jo te toc, tu te fons.

Hola, Radio Farer. Si escoltes música de l'arxiu de Radio Far i vols saber de quin grup és molt senzill. Si tens un dispositiu Android, descarrega l'aplicació de Radio Far. Allà hi trobaràs la informació de les músiques i els programes que hi sonen. També ho pots veure a l'emissió en directe de radiofarmenorca.com. No et perdis a les ones i escolta Radio Far.

mirada perversa que arrela els meus pits. Ulls nus pos davant sa terra humida. Te deman, desig dels meus sentits, sa passió de sa flor no esmortida. Per cada una de les nits que amb esponzells somies. Enfront ses teves expressions tristes, te cauen ses fues a un compàs lent, dibuixant tones poc furioses, sense trencat soroll desvent. Culpable em sent dels teus neguits, o trist, estimat meu. Una remor suau i dolça va de llevant a ponent, abraçada a sa més gran estrella. Què serà si no es cant d'aquest cor batent que desitges escoltar a cau d'orella? L'aroma que quan avances es dibuixa tanca les portes a tots els mals vents. L'erotisme que el teu pètal desprèn fa de l'encís l'olor més palpable, deixant enrere l'estim no viable, esperant per trobar el que no volem. Però t'ensumaré tan de lluny com siguis, buscant només l'amor etern.

Sobre la mà qui allunya de l'Àfrica abraçada les catalanes costes, mirant vers el llevant, Menorca, com balena monstruosa encadenada o com vaixell de pedra, se mostra el navegant català.

Ara mateix escoltareu una cançó de Suki Sopes, del seu tercer disc, Lo mesclat s'embull, publicat el 2026.

esbadellant sa porta en sa clau ancestral. Com els vents de silla, sense impediments, raig de sol quan brilla, adormes a la ment. Si escalçant sa sabata i fermam esperó, no farem bravata, truïcades i racó. Ho farem com sempre, allò amb un cabal, un peu davant l'altre, com ho farem.

a l'encecala potent, o a sa regada d'escat, et sac d'esblat fort serent, la cadira d'un dels cants, sues que l'altre, un glop a cabra salada, anar esmortant secret, fins sa baldritxa encantada. Està gros baraneta, sa pell a cala escorxada, somiant que l'entusqueta es degullit sa bramada. Rodolàs macà, sa taula sa taulera, un gut es pla de mà, ocell a sa pagoda.

0: Ràdio Far, la ràdio cultural de Menorca. Apunts literaris, amb Blanca Noguera.
1: Lector o lectora de Ràdio Far, a què esperes per començar un llibre? Esmorzar al Tiffany's, o també Esmorzar a Can Tiffany's, és el títol en català de la novel·la Breakfast at Tiffany's, de Truman Capote. En castellà, la coneixem més, segur que vos sona, és Desayuno con Diamantes, i per molta gent, el referent immediat és sobretot la pel·lícula de 1961, protagonitzada per Audrey Hepburn, la meravellosa Audrey Hepburn. La veritat és que llegit avui, Esmorzar al Tiffany's és un llibre molt manco glamurós del que ens ha fet creure el cinema. Na Holly, la protagonista, és no només encantadora i excèntrica. A la novel·la sobretot es veu com és una dona fràgil, és una dona complicada, amb problemes, una dona trista, que viu en molta precarietat material i també emocional. És un personatge que no acaba d'encaixar per un món i potser per això avui continua sent modern i mos pot atreure. El que m'interessa especialment del llibre és aquesta sensació de no pertànyer a cap banda, com a desarrelament, de gent que sobreviu gràcies a una identitat mig inventada. Capote escriu amb una prosa aparentment lleugera, molt neta, m'agrada bastant, la veritat, però en el darrere hi ha una mirada es nota que curtida, amarga, sobre l'amor, la solitud i la idea d'èxit. També és un text bastant marcat pel seu temps, però llegir-lo avui mos permet veure aquelles coses que s'insinuen i no es diuen, els límits morals de l'època, etc. I en aquest sentit crec que funciona molt bé com a contrapunt de la pel·lícula, que realment va suavitzar tot allò que en la novel·la era més incòmode. En català, Esmorzar al Tiffany's s'ha reeditat fa poc al grup 62, en una edició de butxaca amb traducció de Ferran Ràfols, i és una edició que es llegeix amb molta fluïdesa.

0: Bé, Carles, repassant el currículum, veiem que només has publicat poesia.
1: De moment.
0: Sí, de moment. Ja és interessant. Per què aquest gènere?
1: Probablement perquè de molt petit, de sempre, jo, bueno, sempre, tal vegades massa temps, però des de molt petit veig que hi ha moments a la meva vida on i tenc una mirada que és poètica. I a mesura que vaig anar aprenent què era la poesia, escola, institut, sempre m'hi he anat retrobant, sempre l'he anat cercant. Jo record moments polits a les biblioteques on tal vegada jo havia anat a cercar un llibre, una novel·la, i passar davant la secció de poesia i dir, van callar. I no només, sinó vivint, també moments d'encandilament, d'observació, de contemplació de sa natura, de sa vida, de coses que anaven passant, doncs jo hi trobava en sa poesia una manera de dir-les, de relligar-m'hi, per dir-ho de qualque manera, de connectar amb aquella part d'un jo que no es manifestava de manera explícita en el meu dia a dia. I la meva eclosió literària, com has dit, jo no la vaig viure tampoc així. Sí, a nivell de publicació i de feina editorial, és evident, però jo sempre m'he considerat vinculat amb una mirada poètica des d'una naturalitat molt, molt senzilla, sense més.
2: Lectures retrobades. Ismael Pelegrí ens aproxima a la literatura menorquina a les zones de Ràdio Far.

A Radio Far pots escoltar l'arxiu musical més extens de música de Menorca. No et perdis a les ones i escolta Radio Far.

Hem escoltat una cançó d'Hereus de les Estrelles, del seu segon disc, Sa Veu del Poble, gravat el 2016. Ràdio Far, la ràdio cultural de Menorca.

0: Benvinguts, amics, amigues, benvinguts a un nou espai de Sagramola. A on, en aquest programa, escoltarem cançons que fan referència a fets històrics. Alguns músics han fet cançons que xerren de fragments de la nostra història. Penseu que el que diuen a la cançó deu ser cert o han emprat la seva imaginació? Avui en descobrirem detalls i curiositats. Ara veurem si els músics menorquins quedaran aprovats o si els haurem de suspendre en la signatura d'història.
1: 1956, mos feu una grossa nevada.
2: Sagramola, on en Bep Cardona ens segueix descobrint tota la música de Menorca. Escolta tots els capítols a radiofarmenorca.com.

0: I de la Uella, benvinguts a Maquetes, a Radio Far, en el programa de música guapa de Radio Far. Benvingut Martí, benvingut Sergio. Què tal?
1: Molt bé, tot bé, Pedro?
0: Bé, beníssim, ha sortit bé ara. un grup nou, un grup de gent molt, molt jove, que esteu fent coses i que m'agrada... Bueno, fa temps que mos coneixem amb en Martí fa dies i fa ganes que fóssiu aquí i que xerréssiu un poc de la vostra trajectòria. Antes de començar, potser m'agrada, Martí, tu ets cantant.
1: Sí.
0: I en Sergio és
2: bateria.
0: És bateria, olé, fantàstic. Com, no sé, sempre demano aquesta pregunta, la primera, per arrencar l'entrevista. Quin moment, o com sabeu que la música vos agrada? Que ja teniu aquell moment que dius, escoltes una cançó, dius, això m'agrada, no sé què, o vull que sigui un poc més que un hobby, o no, és una cosa que ha vingut naturalment. Teniu música a casa, vull dir, sou de família musical, o rotllo d'aquest?
1: Bueno, jo, personalment, sí, des de sempre, la família, sempre la música forma part de la nostra família. Ma mare, en la guitarra, sempre tret la guitarra a l'hora de fer dinars familiars i coses. Sempre hi ha un músic entre nosaltres i sí, i a poc a poc cada un pues, ha anat tenint com el seu estil. I si hi ha rock, també, de part de mon pare, també sempre està molt present. I bueno, això. Tu, Sergio?
2: Bé, jo, que la meva família no toca instruments, però jo des de petit me vaig apuntar a classes i me vaig obsessionar a la bateria.
0: A bateria? A Bondemó?
2: Faig a Sant Lluís.
0: A Sant Lluís.
2: Amb en Moi.
0: Amb en Moi, bon profe. Joder.
2: I bé, fins aquí he arribat.
0: Fantàstic. Sí, perquè jo tinc més sort que jo, però jo a canvi tampoc no hi ha... Ni els agradava la música especialment, ni eren músics ningú. Però bueno, tornant a vosaltres, com muntava aquest grup? Supos que sou col·legues de l'institut, com comença?
1: Sí,
0: la
1: Uella, sí.
0: Supos que és el vostre primer projecte, perquè sou menors d'edat, com te xerrava antes de començar.
1: Sí, sí, sí.
0: Com neix un poc la idea aquesta?
1: Bueno, això va començar un poc després de la pandèmia. Jo... vaig començar a interessar per la música, entrant en els 12-13 anys, pues, vaig començar que m'agradessin grups. Abans, sí, la música sempre havia format part de la meva vida, però tampoc li donava molta importància.
0: Toques qualque instrument, tu?
1: Jo sóc la guitarra.
0: La guitarra, vale.
1: I, bueno, soc vocalista. Mm-hmm. I te podria dir que el grup va començar amb una pel·li.
3: Maquetes, de Pedro S. Tuomala, arriba a la sisena temporada. Coneix tota la música rock de Menorca en un clic a radiofarmenorca.com.

0: Radio Far. La Ràdio Cultural de Menorca.
1: A Radio Far compartim cultura i música menorquina. Descobreix els programes a la carta a radiofarmenorca.com.

Has escoltat un tema del disc Encivern a les 6:30 és fosc, del grup Carriage, gravat el 1996 als estudis Taller de Somnis de Ferreries.

A caminar pel camp fins a Son Bou i he vist els trencs solcant l'enfront de Llucalquelba. Sota un cel generós, perfumat de llentrisca, les figueres lliuraven en terra els seus fruits. Pel barranc verd d'Esbec entre ses canacies, Son Boter dava un mar d'un profund blau turquesa. Desterrades les aus, orfe d'antigues dunes, jo em pensava gelós que el paisatge era nostre. Dins les xíquies la gent llença llaunes i fems. Ara em tanc en la nit de sa rocassa i cant amb amor tot allò que perviu d'aquesta illa explotada que estim amb dolor de fill pària. Ja no hi ha vell marins als penyals de Fornells. S'omplen totes les cales de bars i de murs. La llum grega estanyeix de renous asfaltats. L'idioma en què escric no l'entenen ni els morts.

0: Ràdio Far, la ràdio cultural de Menorca. Apunts literaris, amb Blanca Noguera.
1: Lector o lectora de Ràdio Far, a què esperes per començar un llibre? Esmorzar al Tiffany's, o també Esmorzar a Can Tiffany's, és el títol en català de la novel·la Breakfast at Tiffany's, de Truman Capote. En castellà, la coneixem més, segur que vos sona, és Desayuno con Diamantes, i per molta gent, el referent immediat és sobretot la pel·lícula de 1961, protagonitzada per Audrey Hepburn, la meravellosa Audrey Hepburn. La veritat és que llegit avui, Esmorzar al Tiffany's és un llibre molt manco glamurós del que mos ha fet creure el cinema. Na Holly, la protagonista, és no només encantadora i excèntrica. A la novel·la sobretot es veu com és una dona fràgil, és una dona complicada, amb problemes, una dona trista, que viu en molta precarietat material i també emocional. És un personatge que no acaba d'encaixar per un món i potser per això avui continua sent modern i mos pot atreure. El que m'interessa especialment del llibre és aquesta sensació de no pertany a cap banda, com a desarrelament, de gent que sobreviu gràcies a una identitat mig inventada. Capote escriu amb una prosa aparentment lleugera, molt neta, m'agrada bastant, la veritat, però en el darrere hi ha una mirada... es nota que curtida, amarga, sobre l'amor, la solitud i la idea d'èxit. També és un text bastant marcat pel seu temps, però llegir-lo avui mos permet veure aquelles coses que s'insinuen i no es diuen. Els límits morals de l'època, etc. I en aquest sentit crec que funciona molt bé com a contrapunt de la pel·lícula, que realment va suavitzar tot allò que en la novel·la era més incòmode. En català, Esmorzar al Tiffany's s'ha reeditat fa poc al grup 62, en una edició de butxaca amb traducció de Ferran Ràfols, i és una edició que es llegeix amb molta fluïdesa.

0: Bé, Carles, repassant el currículum, veiem que només has publicat poesia.
1: De moment.
0: Sí, de moment. Ja és interessant. Per què aquest gènere?
1: Probablement perquè de molt petit, de sempre, jo, bueno, sempre, tal vegades massa temps, però des de molt petit veig que hi ha moments a la meva vida on i tinc una mirada que és poètica. I a mesura que vaig anar aprenent què era la poesia, escola, institut, sempre m'hi he anat retrobant, sempre l'he anat cercant. Jo record moments polits a les biblioteques on tal vegada jo havia anat a cercar un llibre, una novel·la, i passar davant la secció de poesia i dir van callar. I no només, sinó vivint, també, moments d'encandilament, d'observació, de contemplació de sa natura, de sa vida, de coses que anaven passant, doncs jo hi trobava en sa poesia una manera de dir-les, de relligar-m'hi, per dir-ho de qualque manera, de connectar amb aquella part d'un jo que no es manifestava de manera explícita en el meu dia a dia. I la meva eclosió literària, com has dit, jo no la vaig viure tampoc així. Sí, a nivell de publicació i de feina editorial, és evident, però jo sempre m'he considerat vinculat amb una mirada poètica des d'una naturalitat molt, molt senzilla, sense més.
2: Lectures retrobades. Ismael Pelegrí ens aproxima a la literatura menorquina a les zones de Ràdio Far.

A Radio Far pots escoltar l'arxiu musical més extens de música de Menorca. No et perdis a les ones i escolta Radio Far.

En terra he escrit el teu nom, per veure si m'escriuries. Es vent s'han aduit els mots, i cap carta no m'arriba.